A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: 上。Vale.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Sensat.com.
1: Jo a l'escola. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he casat uns llobarrets que hi haurà les mans aquí.
0: Hòstia, estàs gravant?

0: Alice.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

de temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatxada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc grasseta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec comptant

amb tu jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: diyorlar. Sensen bun nok.
1: Canlı kol. İyi tut.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. Yeah.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 17 de juliol, en què hem sabut que els accessos a la Serra de Tramuntana quedaran tancats dia 12 d'agost per protegir aquest espai natural d'una possible afluència massiva per veure l'eclipsi de sol. Només hi podran accedir residents, persones amb un allotjament reservat o treballadors. Preocupa sobretot el risc d'incendi en aquest espai natural i a d'altres en què també es prendran mesures similars. No hi ha manera exacta de conèixer quantes persones seran a les Balears el dia de l'eclipsi, però segur que seran moltes. Si mirem les mateixes dates de l'any anterior, el 12 d'agost del 2025, hi va haver més de 2.070.000 persones entre turistes i residents. És pràcticament el pic màxim de l'estiu. El govern habilitarà 26 zones d'observació oficial repartides per 15 municipis amb una capacitat màxima de 300.000 persones. Tot d'una, vos n'explicam tots els detalls. Abans, però, repassam els titulars del dia. Tots els municipis de Menorca reduiran la pressió de l'aigua de les xarxes públiques.
2: El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. El president Dolfo Vilafranca, és clar, s'ha de reduir el consum i s'ha de fer ja.
3: Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca, que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. Són un dels objectius que tenim, no?
1: I la Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes ahir per fer pintades a 5 immobiliàries de Santa Maria de pertinença a grup criminal.
2: I també els atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Dimecres, però, el jutge les va deixar en llibertat.
1: Tot això quan ha quedat extingit, finalment, l'incendi a un habitatge de Llucmajor després d'estar actiu més de 24 hores.
2: La virulència de les flames va causar l'esfondrament de la coberta, així com del sostre. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació per fum i 3 habitatges van ser desallotjats.
1: I 3 persones migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a les illes de manera irregular.
2: 23 persones d'origen subsaharià van ser interceptades dimecres vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més d'aquestes 23, 3 deien varen perdre la vida i els seus cossos varen ser llançats a la mà, segons varen explicar a la Guàrdia Civil algun dels supervivents.
1: També hi ha novetats a la crònica judicial. Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular.
2: L'Audiència de Madrid avala així la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport i també retira 2 acusacions, la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda.
1: Tot això quan estan pendents a les conseqüències de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Ara els tribunals espanyols hauran de prendre una decisió cas per cas.
2: L'advocat de Puigdemont ha demanat celeritat a la justícia espanyola, mentre que el govern espanyol, en aquest cas, reivindica la llei d'amnistia, diu que ha estat un èxit rotund en termes de convivència. El PP, per la seva banda, respecta aquesta sentència, però diu que això no esborra la irresponsabilitat que va suposar el procés independentista.
1: I en els esports, l'Ajuntament de Palma ha habilitat una fan zone pels aficionats argentins. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. La final del Mundial entre Espanya i Argentina també se juga a Palma i per això l'Ajuntament habilita 2 fan zones amb pantalles a ciutat. Pels seguidors espanyols es repeteix la zona de Son Fusterat com a la semifinal, amb ampliació d'aforament fins a 20.000 persones. Pel que fa als milers d'aficionats argentins residents a Palma, la seva fan zone serà l'aparcament de Son Mos. Amb 2, amb entrada gratuïta i amb un dispositiu especial de transport públic, tant d'arribada com de sortida pels assistents.
1: I pel que fa al temps, quina previsió tenim per a les pròximes hores? Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, avui tornarà a ser una jornada de calor, però sí que notarem una certa disminució del termòmetre al nord del territori. Avui el vent bufarà de gregal i això farà que les zones més exposades notem una certa disminució, esperant que en aquests indrets la màxima giri entre els 3.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo t'estim tant que em sembla tornar boig. Jo t'estim tant

i no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes ningú.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Hem arribat a les 9, ara vos resumim els principals temes d'aquest matí de divendres. Obrim amb la plana de successos perquè un home de 29 anys ha mort a conseqüència de les ferides que va rebre ahir en una brega al Caló d'Esmoro, a Sant Antoni, a plena llum del dia. La víctima va ser apunyalada amb una botella rompuda al coll. En un primer moment va ser estabilitzat pels serveis d'emergències que el van traslladar en estat crític a la UCI de l'Hospital Can Misses.
1: Però finalment no, i segons informa l'IB Salut, ha mort aquesta passada matinada per la gravetat dels talls que va patir. Els socorristes del Caló d'Esmoro i una ciutadana varen fer la primera assistència a la víctima. Quan va arribar la patrulla de la policia local, els agents varen dur a terme les maniobres de reanimació fins que varen arribar als serveis sanitaris. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec ara de la investigació, cerca l'agressor que va fugir del lloc dels fets.
0: I el dia 12 d'agost, per l'històric eclipsi solar, el govern blindarà tota la serra de Tramuntana i els espais naturals més sensibles pel risc d'aglomeracions i incendis. Cal tenir en compte que ja fa anys que en aquestes alçades de l'estiu hi ha més de 2 milions de persones a les Balears. Entre turistes i residents. Això és gairebé el doble que la població de l'hivern.
1: A partir de les 3 del migdia es prohibirà la circulació entre Andratx i Pollença. Només podran accedir-hi residents, serveis essencials i transport públic regular. El govern ha dissenyat 26 zones d'observació oficial a 15 municipis i amb una capacitat per 300.000 persones. També s'imposen restriccions de circulació, sobretot per dins els espais naturals. El director general d'emergències, Pablo Garriz, insisteix en que la responsabilitat individual és la millor protecció col·lectiva.
2: No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
0: Parlàvem de sol i d'altes temperatures, precisament per això augmenta la preocupació, les explotacions agràries de les Balears, un fet que s'agreuja els cultius d'estiu i els horts que apliquen l'agricultura ecològica. Els pagesos asseguren que els fruits pateixen cops de calor i que, de fet, hi ha varietats que ja no es poden fer perquè no poden créixer amb aquest temps. N'han parlat a l'informatiu Matí en directe des de Felanitx amb en Rafael Dalmau.
3: Varietats locals, tot i que no se pot generalitzar, podem destacar entre elles la tomata i la ramellet, que sí que està molt adaptada a les condicions de calor i sobretot de poca aigua disponible.
0: I el govern es mostra obert a ampliar el pressupost per a les ajudes de 10.000 euros per als ciutadans de fins a 40 anys que comprin un habitatge d'un màxim de 382.000 euros. A partir de just avui, els interessats ja poden sol·licitar aquesta ajuda.
1: En una entrevista a l'informatiu Matí, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha posat el focus en alguns dels requisits.
4: Haber comprado ya o estar en proceso de compra de una vivienda a partir del 1 de enero de 2026. Esto es importante, ¿eh? que aquellos que hayan comprado una vivienda o estén en proceso de hacerlo antes de que hayan salido, de que puedan presentarse las solicitudes, pero desde el 1 de enero de este año, pueden solicitar estas ayudas.
0: I a la crònica estatal i judicial han sabut que Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport.
1: També li retira dues acusacions, la de corrupció en el negoci i la de propició indeguda. El tribunal ha donat llum verda a seguir el procediment contra la dona del president espanyol, només, però, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'un comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon divendres.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil continua cercant l'autor de l'agressió mortal d'ahir capvespre al Caló d'Esmoro, a Sant Antoni, Eivissa. L'home va apunyalar un jove de 29 anys amb una botella rompuda que li va clavar el coll i li va causar la mort. El presumpte agressor va fugir del lloc del fet després de la brega.
2: En un primer moment, la víctima va ser estabilitzada pels serveis d'emergències que el varen traslladar en estat crític a l'UCI de l'Hospital de Camises. Finalment, però, i segons informa l'IB Salut, ha mort aquesta matinada per la gravetat dels talls que va patir. Els socorristes del Caló d'Esmoro i una ciutadana van fer la primera assistència a la víctima quan va arribar la patrulla de la policia local. Els agents van dur a terme les maniobres de reanimació fins que van arribar als serveis sanitaris.
1: Canviant de qüestió, en plana laboral, pendents en aquesta hora de la reunió al TAMIP entre els representants dels treballadors i de l'empresa Solla 2010, que depèn de l'Ajuntament. Cerquen arribar a un acord i així desconvocar la vaga de FEMS prevista per dilluns al municipi.
2: Els representants dels treballadors diuen que el principal desacord es produeix en els doblers que han de percebre pels dies festius treballats. El responsable de serveis de la comunitat d'UGT, Juan José del Teso, assenyala que les postures estan totalment allunyades.
3: La gente venía por un festivo, venía cobrando una media de 180 euros y se rebajó a 40. Hemos estado negociando y tratando de acercar posturas y el último punto que queda para poder llegar a lo que la gente cobraba, o sea, llegar a la normalidad, a la empresa solamente le supondría un sobrecoste de 25.000 euros anuales.
2: Aquest dissabte els treballadors es manifestaran a les 10 del matí a la plaça de Solla i dilluns està previst que la vaga comenci a les 10 del vespre.
1: D'altra banda, el Ministeri de Drets Socials calcula que es podran crear més de 1.700 llocs de feina a les Balears relacionats amb la dependència gràcies a l'increment de pressupost aprovat aquesta setmana al Congrés. Són, en total, 84 milions d'euros que l'Estat té previst destinar a les illes per ampliar les ajudes i els serveis que es preveuen a la Llei de Dependència i Discapacitat.
2: Segons la memòria d'aquest increment de finançament aprovat pel Consell de Ministres i convalidat al Congrés, les Balears podran incorporar prop de 8.500 persones beneficiàries d'aquestes prestacions i reduir la llista d'espera en més de 1.200 persones al llarg d'enguany i el que ve. Recordem que el text aprovat també blinda el sistema de finançament de dependència i estableix que l'Estat ha de portar la meitat de la inversió quan ara només destinava entre el 20 i el 30%, fent així que les comunitats fins ara es fessin càrrec de la major part d'aquest finançament.
1: I nova jornada marcada pels incendis actius a la península. El foc han declarat a Saragossa, a la localitat d'Orés, arriba ja a les 12.000 hectàrees afectades i ha obligat a evacuar 700 persones de les localitats properes. També s'ha declarat un altre incendi forestal a Madrid, al municipi de Lozoyuela, on s'ha activat l'UME i ha obligat a confinar dos municipis. També ha desallotjat de manera preventiva diversos habitatges.
2: L'incendi de Saragossa s'ha complicat en les darreres hores a causa del vent i de moment està fora de capacitat d'extinció. Segons el govern aragonès, costarà diversos dies controlar-lo. L'AEMET adverteix que el perill d'incendis forestals continua en nivells extrems o molt alts a gran part d'Espanya i podria augmentar les pròximes hores en un escenari marcat a més per la formació de tempestes seques en àrees muntanyoses.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

per haver sovint dormit amb la solitud.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El decret balear de taxis i VTC arriba als tribunals. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles d'aquesta norma. L'organisme estatal considera que la normativa introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors.
2: La decisió d'anar a la justícia arriba després que el govern hagi rebutjat un requeriment previ per modificar el text. Competència no qüestiona tot el decret, sinó punts concrets que limiten la competència. Entre les mesures impugnades destaquen l'obligació que els cotxes nous tinguin manco de 2 anys, també una mida mínima de 4,35 metres, el límit de 3 llicències VTC per titular. També es recorre la prohibició del cotxe compartit i el topall als preus dinàmics en moments de molta demanda. Ara, la darrera paraula la tindran els tribunals.
1: Mentrestant, avui s'ha obert el termini per demanar el nou ajut de 10.000 euros que dona el govern per a la compra d'un habitatge propi. La convocatòria, dotada amb 6 milions d'euros de fons propis, s'adreça a joves de fins a 40 anys que faci al manco 5 anys que estan empadronats a les Illes. A més, té caràcter retroactiu per a compres fetes des del 1 de gener d'enguany.
2: El preu màxim de la casa no pot superar, això sí, els 382.000 euros i els sol·licitants no poden passar dels 54.700 euros d'ingressos anuals, amb algunes excepcions. Aquest ajut és compatible amb la nova hipoteca jove i, segons l'executiu, sumant el subsidi i les rebaixes fiscals, els joves es podran estalviar entre 80 i 93.000 euros en la compra del seu habitatge. Les sol·licituds ja es poden presentar de manera telemàtica o també presencial fins a finals de l'any que ve. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha posat el focus en alguns dels requisits.
3: Haber comprado ya o estar en proceso de compra de una vivienda a partir del 1 de enero de 2026. Esto es importante, que aquellos que hayan comprado una vivienda o estén en proceso de hacerlo antes de que hayan salido, de que puedan presentarse las solicitudes, pero desde el 1 de enero de este año, pueden solicitar estas ayudas.
1: Augmenta la preocupació a les explotacions agràries a les Balears a causa de les altes temperatures, un fet que s'agreuja als cultius d'estiu i als horts que apliquen l'agricultura ecològica.
2: El canvi climàtic causa baixades de producció en el sector primari i, com a conseqüència, una disminució dels ingressos, però el cost de l'explotació es manté igual. Borja Camí, que és el tècnic de l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, d'APAEMA, explica com aquests efectes negatius impacten més a finques petites i familiars que desenvolupen l'agricultura ecològica.
4: Cada cop s'està complicant més poder collir tomàquet a l'agost, i especialment accions ecològiques, que en general són finques familiars, finques petites, en aire lliure, estem sota les inclemències del temps, i són efectes que es noten molt, i com us dic, collir, poder tenir una bona producció de tomàquets agost, setembre i octubre, cada cop costa més, està convertint en una autèntica quimera.
1: I als tribunals, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ja és a l'Audiència Nacional per declarar com investigada en el cas Leire. És el seu segon dia consecutiu al jutjat, després que ahir el jutge Santiago Pedraz hagués d'ajornar l'interrogatori perquè la declaració del seu número 2, Manuel Llamas, es va allargar més de 2 hores i mitja.
2: Mentre la directora declara davant el jutge per presumpta prevaricació i obstrucció a la justícia, el seu número 2 compareix al Senat. El Partit Popular l'ha citat per aclarir si varen obtenir expedients a l'UCO per frenar les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a les 12:00.
0: Més informació a ib3noticies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Més per Mallorca denuncia la calor que es pateix en alguns centres de salut. Avui la diputada Marta Carrió ho ha fet des del de Pere Garau. Carrió ha denunciat que el contracte de manteniment dels ambulatoris s'havia de renovar fa 2 anys i mig i que des de llavors no s'ha tret un nou concurs.
2: Un fet que provoca, diu Carrió, que quan els aparells es rompen no hi hagi una empresa encarregada d'arreglar-los i que, en conseqüència, en alguns centres de salut els sistemes de climatització no funcionin.
3: No hi ha, no?, una voluntat política i una intenció directa de desmanteniment. Això causa problemes molt greus en els treballadors. Jo crec que és insostenible les condicions de temperatura en les quals estan treballant els professionals sanitaris i, òbviament, en els pacients, que quan vas a un centre de salut, hi vas, òbviament, perquè no estàs bé.
1: Mentrestant, el conflicte laboral al geriàtric municipal de Ciutadella es recondueix. Ajuntament i treballadors han acordat avançar en la carrera professional i començar el procés legal per poder cobrar-la el més aviat possible.
2: Divendres que ve hi ha una nova reunió per negociar i aprovar les condicions. Aquesta ha estat la solució pactada per desbloquejar el conflicte. Altres acords, com la relació de llocs de treball, han quedat en segon pla. Damià Bosch és president del comitè d'empresa.
4: De fet, és com invertir el procés de l'acord inicial, si t'hi fixes, perquè s'havia lligat la carrera professional a CRLT i en contraprestació pagar els dissabtes. Això s'ha suspès i, per tant, tornem a activar la carrera professional, com ja tenen a l'Ajuntament, i deixem en suspensió els dissabtes a fi de que s'aprovin juntament amb CRLT.
1: En canvi, els treballadors de la Canera de Sonreus a Palma han protestat avui davant l'entrada de les instal·lacions per demanar unes condicions de feina dignes i un conveni propi. Asseguren que no es compleixen les mesures de seguretat ni per als animals ni per als empleats i que l'empresa no respon les seves peticions.
2: També demanen un augment de sou, ja que l'actual no arriba al salari mínim interprofessional. Destaquen que les gàbies no compleixen en la normativa, que els animals no estan en les condicions que han d'estar i que els treballadors corren perill. Manuel Lara, responsable de riscos laborals d'UGT.
5: La situación es límite aquí en la Perrera. No se cumplen las condiciones en las jaulas. Los vehículos no cumple con la normativa y ni siquiera tienen agua potable para los trabajadores para beber. No tienen botiquines, recientemente llegó uno. Y bueno, los equipos de protección individual también son insuficientes. Entonces exigimos a la empresa y al ayuntamiento que se siente a negociar con nosotros.
1: I el número 2 de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, referma la seva innocència des del Senat pel cas Leire i assegura que no té cap intenció de dimitir ni tan sols si acaba anant a judici. Durant la seva compareixença a la Comissió d'Investigació del cas Coldo, el director adjunt operatiu de l'Institut Armat ha contestat amb contundència a les preguntes de l'oposició sobre el seu futur.
2: Llamas ha deixat clar que manté la confiança dels seus superiors i s'ha emparat en la situació d'altres companys. El cap de la Guàrdia Civil s'ha remès a la declaració que va fer davant el jutge Santiago Pedraz. Ha negat haver pressionat la Unitat Central Operativa, l'UCO, per posar-se de perfil en investigacions judicials com la que afecta David Sánchez, germà del president del govern central.
1: Amb aquesta notícia arribarem a les 12:04. Més notícies a IB3 en ràdio a la 1:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern defensa el decret llei que regula els taxis i els vehicles amb conductors, els VTC, i es referma a la norma tot i el recurs presentat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. L'organisme estatal considera que la normativa autonòmica inclou mesures, diu, desproporcionades que redueixen la competència en el sector.
2: La resposta de l'executiu ha arribat de mans de la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Estarelles ha reconegut que encara no coneixen la lletra petita d'aquest recurs, que s'ha fet públic fa poques hores, i ha avançat que ara serà analitzat pels serveis jurídics de la comunitat. Tot i així, la portaveu de l'executiu ha defensat la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag.
3: Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i és molt necessària per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar, garantir la mobilitat i fixar uns criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
1: Més qüestions. El dispositiu especial de l'Ajuntament de Palma per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost començarà a primera hora del dia i estableix com a objectiu principal garantir l'accés als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer i a l'aeroport. El dispositiu preveu mesures excepcionals com restriccions de trànsit i estacionament. També tancament d'accessos i prioritat per als residents de la platja de Palma, on Cort espera que coincideixin unes 100.000 persones entre residents i turistes.
2: Recorden que la platja de Palma és un dels punts d'observació oficials establerts pel govern per veure el fenomen. El dispositiu especial per al 12 d'agost preveu també restriccions de trànsit i estacionament a la zona des de les 8 del matí, tancament de les sortides, garantia d'accés per als treballadors, clients i usuaris amb acreditació d'aparcament i reforç del transport públic, això perquè no es podrà accedir amb vehicle privat per garantir la seguretat i que no hi hagi col·lapse de trànsit. Javi Bonet és el primer tinent de Balda de Palma.
4: Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto con una ocupación turística prácticamente al 100%. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
1: Canviant de qüestió, Ferreries tindrà 50 nous habitatges públics. Es destinaran a residents que puguin acreditar almenys 10 anys al municipi. L'IBAVI tramita 3 noves promocions a Ferreries i la primera, de 9 pisos, costarà 1,8 milions d'euros.
2: La promoció d'habitatge públic de Ferreries tindrà 1.000 metres quadrats repartits en planta baixa i dues plantes superiors i es construirà a l'avinguda Jaume Mascaró. Es preveu que a finals d'any ja puguin començar les obres, que duraran 16 mesos.
1: I dia de reaccions a l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. El govern central ha celebrat que Europa dictamini que la sentència s'ajusti al dret comunitari i demanen que s'apliqui de manera immediata. Des del Partit Popular diuen que respecta la sentència, però també la relativitzen.
2: Afirmen que Pedro Sánchez ha canviat suports parlamentaris per impunitat política. En resposta a les crítiques dels populars, l'executiu exigeix a Feijóo que es disculpi per haver atacat la llei d'amnistia. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Exijo al senyor Feijóo que assuma la responsabilitat política de dir que el Tribunal de la Unió Europea daria un varapalo al govern d'Espanya per la llei d'amnistia. Pues no. Ha dado un varapalo al Partido Popular por votar en contra, por llevar al Constitucional, por atacar de una manera desnudada la ley de amnistía.
1: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
6: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Son las dúas.
1: TV3 Radio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia, avui ha estat el torn de l'Ajuntament de Palma, que ha explicat com afronta el desafiament de mobilitat que suposarà l'eclipsi solar del 12 d'agost. Cort ha anunciat que tancaran a Burguesa, al bosc del Castell de Bellver i diversos accessos a la platja de Palma aquell dimecres, amb restriccions també d'aparcament, un increment de la vigilància a la zona, a més del reforç del transport públic. El consistori ha parlat de mesures excepcionals per a un dia excepcional. Aquest és un dels assumptes d'actualitat d'aquest divendres, marcat per la intensa calor de nou, després de registres de nits tropicals i tòrrides a diversos municipis, tot i que l'avís taronja a Mallorca ja s'ha desactivat. La previsió per les pròximes hores apunta que no hi haurà canvis destacats de manera immediata. Margalida Ribas, bon dia.
2: Bon dia, així és. A les portes del cap de setmana, la calor intensa i la calitja continuen sent les protagonistes. Per avui cap vespre es preveu que continuï dominant el sol, juntament amb la presència de la pols en suspensió, amb una temperatura màxima que baixarà lleugerament a la meitat nord de cada una de les illes. En canvi, de cap al sud, els termòmetres no patiran gaires canvis i avui giraran en torn dels 33 i 38 graus o puntualment pujaran fins als 30 tant a l'interior com al ponent de l'illa de Mallorca. En canvi, en el cas de Menorca i de cap a les Pitiuses, aquestes es podran tornar a enfilar fins als 35 i 36 graus, tant a punts de l'interior com també del sector nord, respectivament. De fet, recordam que continuen actius els avisos grocs a la meitat sud de l'arxipèlag, tot plegat amb un vent que avui girarà de component sud cap al capvespre i una situació marítima marcada pel marejol. En vista el cap de setmana, s'esperen pocs canvis. El cel continuarà dominat per la presència del sol, la pols en suspensió i alguns intervals de núvols alts, amb una temperatura màxima que demà es podrà enfilar fins als 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i fins als 36, tant a Menorca com també a les Pitiuses. Tot això acompanyat d'una situació marítima novament dominada pel marejol, però amb qualque redol puntual de maror de cap al nord. En definitiva, un cap de setmana més sense canvis importants, però això sí, marcat per la calor i la sensació de basca.
0: Gràcies, Margalida. Detalls d'un episodi de calor que incrementa la vulnerabilitat d'un col·lectiu ja prou sensible.
3: No és calor de la nit, sinó la calor de tot el dia. I que les persones majors ens han allargat la vida i, en canvi, no ens han donat prou coses a l'abast per viure-la bé.
0: Avui ens plantejam com gestionen les administracions aquest termòmetre disparat en les residències de gent gran i com es pot veure afectada també la salut mental d'una part de la població que ja ha de confrontar moltes vegades una soledat no desitjada. Tot d'un en parlam. Avui és dia 17 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
4: Bon dia.
0: S'investiga la mort violenta d'un home a Sant Antoni de Portmany.
4: La víctima va patir diverses ferides produïdes per una botella de vidre rompuda. En aquests moments, els esforços policials se centren a localitzar el presumpte homicida.
0: Competència du als tribunals el decret balear de taxis i BTC.
4: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors.
0: Sant Lluís, a Menorca, és el destí de tota Espanya amb el lloguer vacacional més car aquest estiu. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Això, segons el portal Holidoo, passaria un...

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

obro, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

0: Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 17 de juliol i començam amb una darrera hora. Detengut el presumpte autor de la mort d'un jove de 29 anys a Sant Antoni de Portmany. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'arrestat és també un jove de només 10, de 9 anys, segons informa la Guàrdia Civil. El presumpte agressor va clavar una botella de vidre rompuda al coll de la víctima i després va fugir del lloc dels fets que es varen produir ahir a la tarda al passeig marítim de Sant Antoni davant de la platja d'Escaló d'Es Moro. La víctima va morir després, de matinada, a l'Hospital de Can Mises a causa de la gravetat dels talls que patia. Adrián Delgado és cambrer i feia feina en un establiment del passeig en el moment del succés.
2: Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que estaba desangrándose, y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba. Es un grupo que está ahí en la esquina y siempre están como montando el brote y tal, pero nunca había pasado más de beber alcohol, algunos gritos, tirar petardos y tal.
0: L'Ajuntament de Palma restringirà l'accés a Naburguesa i tancarà el bosc del Castell de Bellver i diversos accessos a Platja de Palma el dia de l'eclipsi.
1: El dispositiu especial per a dia 12 d'agost inclou també restriccions d'aparcament i un increment de la vigilància a Platja de Palma, a més del reforç del transport públic. Cort espera que hi pugui haver fins a 100.000 persones entre residents i turistes a la zona. L'objectiu principal és garantir l'accés als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer i també a l'aeroport per evitar-hi col·lapses. Javi Bonet és el primer tinent de balda de Cort.
3: Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto con una ocupación turística prácticamente al 100%. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
0: Competència du als tribunals el decret balear de taxis i VTC.
1: L'organisme estatal ha presentat un recurs contra diversos articles d'aquesta norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors. El govern defensa la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
4: Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i és molt necessària per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar, garantir la mobilitat i fixar uns criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
0: I una nova embarcació irregular ha arribat al litoral balear les darreres hores.
1: Ha estat rescatada al sud de Cabrera. A bord hi viatjaven 32 persones d'origen subsaharià, segons informat en delegació del govern.
0: Tot això en un divendres marcat per la intensa calor, tot i que la vista d'onze a Mallorca ja s'ha desactivat la previsió per les pròximes hores. Apunta, això sí que no hi haurà canvis destacats, quan hem de parlar de 3 incendis, Juan Luis, que continuen actius a Guadalajara, a Madrid i a Saragossa.
1: Sí, la situació més preocupant és a Cinco Villas, Aragó, amb més de 12.000 hectàrees cremades i més de 1.000 persones obligades a abandonar casa seva. Més de 400 efectius continuen desplegats a les tasques d'extinció després d'un vespre, segons apuntat, molt difícil. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi de la Mierla ha cremat més de 2.000 hectàrees. També hi ha 200 persones desallotjades i 7 localitats estan completament buides.
0: 3 i 4 minuts. Fins aquí el repàs de tota la informació.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. A les portes del cap de setmana, molta mobilitat a les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora. Dani Femenia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents. A CM20, via cintura en sentit aeroport, des de cintura del polígono Son Valentí fins a la sortida d'Inca. A CM1, autopista d'Andratx en sentit Palma, des de Palma Nova fins a Sant Llàs, en via cintura. I a CM9, autopista Llumajor en sentit aeroport, des de cintura de la rotonda del Molinar fins al polígono de Sonoms. Això és tot per ara, bon dia.
1: Moltes gràcies. Doncs molta precaució aquesta hora a les carreteres. Continuem amb més qüestions. Un macrooperatiu contra la venda ambulant il·legal a la platja de Palma s'ha saldat amb 41 venedors identificats i material confiscat equivalent a 5 contenidors.
3: L'operació conjunta entre la policia local i la policia nacional ha aixecat 12 actes per venda ambulant no autoritzada i també una pertinença d'estupefaents.
1: I no deixem de parlar de platja de Palma, en aquest cas per comentar les noves restriccions per a l'eclipsi de dia 12 d'agost. L'Ajuntament ha presentat el pla que preveu restringir el trànsit i l'estacionament als no residents a la zona. També tancarà el bosc de Vallvé i limitarà l'accés a Naburguesa pel risc d'incendi.
3: El dispositiu començarà a primera hora del dia amb l'objectiu de garantir l'accés als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer i a l'aeroport per evitar-hi col·lapses. Javi Bonet és el primer tinent de batllia de Cort.
4: Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto con una ocupación turística prácticamente al 100%. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
1: I el decret balear de taxis i VTC arriba als tribunals. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma.
3: L'organisme estatal considera que la normativa introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors. El president de Taxis Piment, Vial Moragues, considera que l'organisme no vetlla per una competència lleial.
5: No m'ho sorprèn. Sempre és la mateixa història, vull dir, crec que la CNMC està per la labor d'una lliure decisió absoluta afavorint les multinacionals. I, a més, crec que el greu de tot això, a part de que, en vez de lluitar per la competència lleial, dir-se igual si és lleial o desleial, és que no se respecta l'usuari.
1: I en la plana de successos, detingut un home per intentar matar-ne un altre d'una ganivetà del coll a Cala Ratjada. L'home va haver de ser evacuat en helicòpter a l'Hospital Universitari de Son Espases. També a Eivissa, detingut un jove de 19 anys per presumptament matar-ne un altre de 29 a Sant Antoni de Portmany. L'agressió hauria tingut lloc arran d'una baralla.
3: Segons informa la Guàrdia Civil, el presumpte agressor va clavar una botella de vidre rompuda al coll de la víctima i va fugir del lloc dels fets que es varen produir ahir, hora baixa, al passeig marítim de Sant Antoni, davant la platja d'Escaló des Moro. Adrián Delgado és cambrer i feia feina a un establiment proper en el moment del succés.
6: Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que se estaba desangrándose y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba.
1: I avui també una jornada en què hem de parlar d'incendis. Ha quedat controlat l'incendi urbà declarat aquest matí a Son Servera i a nivell estatal. Continuen actius els tres incendis a Guadalajara, a Madrid i a Saragossa. Això és tot, són les 4 i 4 minuts. Torna tota la informació a les 5 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3. Seguim escoltant tot el que coneix Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us van ja a divendres, concretament a divendres, dia 17 de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més en tots vosaltres, un cap vespre més també, si més no. Són les 16:38 minuts ara mateix. Temperatura aquí dins el nostre estudi 30,8 graus centígraus. El manco sembla que han trobat d'aquesta manera de refrescar un poquet, així tot déu-n'hi-do, però bueno, el manco ja no són les temperatures que teníem la setmana passada i les anteriors. Aquí dins els nostres estudis, de fora sí que és una altra història. Però bé, així tot, també com deim sempre, també d'aquí tot el nostre recolzament de totes aquestes persones que fan feina de ple sol i en condicions més complicades, si no ho he dit sempre i no me cansé de dir-ho. Per tant, tot el nostre recolzament, ànims i suport, per suposat. Acabam setmana laboralment parlant en certa manera radiofònicament, perquè sí que en segons quins casos laboralment alguns l'acaben la setmana el dissabte i segons qui fins i tot el diumenge tenen un altre dia lliure que no és el diumenge que diem. Per tant, me refresc a nivell de programa de cap vespre de Ràdio Horta, perquè si bé és vera que demà també tenim els dissabtes a la ràdio, per tant, realment no seria el to correcte dir que acabem setmana radiofònicament de programes nous, diguem-ne d'alguna manera, no remissions. Però bueno, avui d'aquí una estoneta parlarem amb Maria Francisca de Nus, una de les responsables, de les persones que estan dins la Junta de l'Associació Amics de la Música del Col·legi Sant Pere, que mos parlarà d'aquesta Setmana de Música Antiga, que ja fa aquestes diverses edicions, 15 anys crec, si no ho vaig errat, a la memòria no tinc aquí ara obert el cartell, que se du a terme aquesta Setmana de Música Antiga a la Colònia, amb molta acceptació, cosa que celebram, si més no, i perquè això de música antiga malauradament no és fàcil que tingui un públic fidel, però així tot el té i fins i tot gent, jo crec que ve des d'altres indrets de més enllà del nostre municipi, que diem, per gaudir d'aquests concerts, propostes, en fi. En parlarem, com dic, amb ella d'aquí una estoneta, supos que d'aquí 20 minutets, mitja horeta, cosa així. I abans alguna notícia, algun recordatori, i també l'Ajuntament ja ha fet públic el que el Balla vàrem parlar aquí el dimecres d'exposir a l'apartat de l'Ajuntament Informa, on mos comentava la possibilitat de que hi hagués pantalla gegant, que se sol dir així, però bueno, pantalla pública també podríem dir, en certa manera, per veure diumenge passat demà, per veure aquesta final del Mundial. Sí que en aquest sentit hi haurà gent que vulgui i li agradi el futbol, gent que no li agradarà, i evidentment tot és respectable. I a la gent que li agrada el futbol, i dins de la gent que li agrada el futbol, que en aquest cas vol veure la final del Mundial, perquè també hi pot haver gent que digui ja no estic fart de futbol, tot i que m'agrada el futbol, també és una altra opció. A vegades passa, ja després de veure tant de partits, però bé, en definitiva, i això així un vol, pues, teniu aquesta, tindreu, millor dit, aquesta possibilitat de cadascú sí que es veu que ho pot veure que esteu amb obert, però també és una altra modalitat això de poder-ho veure en aquest sentit de manera conjunta amb altres persones del poble i celebrar-ho de manera conjunta, com dic, en aquest indret del Fossa de la Baldesa. Una proposta que va sorgir, valida la redundància, proposta de la penya mallorquinista d'Horta, que si bé per no és el Mallorca, com va ser el cas de la final del Copa del Rei, que se va fer ja aquesta proposta, que en aquell cas sí que s'esqueia més l'ocasió, però al cap de fi és futbol i se trobava que s'havia donat aquesta possibilitat a la gent que volgués, evidentment. Després uns voldran i altres no, altres podran i altres no, en el final com tot.
Sí que s'ha fet feina per tal que hi pogués, tot i que en pocs dies, perquè tot i que se va saber que se classificava per la final, evidentment ha hagut poc marge. Això ha fet que no hi hagués temps, tot i que s'ha intentat de que hi hagi barra, per tant, cadascú, ho repetiré també després de la final, però vaja, cadascú haurà de dur el seu beure i si vol menjar també des de casa seva, i si no, evidentment, se recomana que també se compri els establiments, els bars, restaurants, els llocs d'aquí d'Artà. Lògicament, així també ajudam a nivell de l'economia local, que sempre m'agrada dir. Per tant, això, hi ha indrets propers que tindran obert, si no, si ja també, si voleu dur alguna cosa de cosa, evidentment també benvingut. Com dic, sí que s'ha intentat, encara que fos d'alguna manera més petita, però pel tempus i per gent i per això sempre és difícil, i en aquest cas més encara. L'Ajuntament d'Artà posa la pantalla, i sí que la Penya Mallorquinista d'Artà sí que tindrà, si no ara de nou, una taula, no, anava a dir un estant, realment no seria com a taula, una taula on vos podreu fer socis o renovar, que diem, per part del club, per part de la penya, marxes com a soci de la penya. També si qualcú se volgués fer soci del Mallorca, de fet avui acabava el termini i s'ha ampliat fins a diumenge, si no vaig errar, fins a diumenge vespre, per tant, realment, si qualcú se volgués, en aquest cas estem a renovacions, per tant, si qualcú encara no ha renovat i vol l'ajuda de la penya, evidentment, se li oferirà, tot i que seran ja les darreres hores i això sempre és complex i complicat, però bueno, i si qualcú vol fer soci del Mallorca nou, no estarà en termini, però sí que se li pot comentar la manera com procedir i de més, per tant, allà hi haurà, com dic, tota aquesta informació, així com també productes de merchandatge de la pròpia penya. Com dic, per tant, d'aquesta manera és una proposta conjunta que s'ha parlat així entre l'Ajuntament d'Artà i la pròpia penya, i al final això, tant de bo sigui una festa per tots i un acte en aquest sentit de trobada, o sigui, no en el nostre municipi, pel que els agrada el futbol, i en aquest cas amb una fita també important com és la final d'un Mundial, que això són paraules majors, si més no. En fi, això és una de les notícies del dia, així que fet aquesta introducció ja una mica més llarga i que després recordaré, si més no, començam aquí aquest programa d'avui de Capvespres de Radio Artà, i anem amb diverses coses i després ja, com dic, amb aquesta xerrada d'aquí en directe a Ràdio Artà Municipal. Així que benvinguts, començam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. S'espera un cap de setmana de molta mobilitat als aeroports. Des d'avui fins diumenge hi ha previstes gairebé 5.000 operacions entre els aeròdroms de Mallorca, Menorca i Eivissa.
2: Segons les dades facilitades per AENA, Son Sant Joan tindrà més de 3.000 moviments, a Eivissa més de 1.200 i Menorca més de 500.
1: Tot això quan hem sabut que 4 hotels de Palma estan entre els 20 més ben valorats d'Espanya.
2: El rànquing elaborat per TripAdvisor té en compte les valoracions dels usuaris de la plataforma. Tots els establiments estan vinculats a l'Associació Hotelera de Palma. El Sant Jaume Design Hotel encapçala la classificació nacional.
1: I el GOP i APM han criticat la criminalització que diuen s'està fent de les protestes contra el turisme massiu que temen desplaci al debat sobre el territori.
2: També consideren que la detenció i el pas a disposició judicials de dues activistes emmanillades són totalment desproporcionats per unes pintades. És Joan Moranta, president del GOP Mallorca.
3: Tot això que està passant, doncs, la detenció d'aquestes lotes, pues, no ha de servir per ficar por a la gent i que tothom entengui que els motius per participar a la manifestació segueixen vigents.
1: I l'Ajuntament de Palma ha presentat dos projectes per edificar 167 habitatges al barri de Son Ferragut i al Camp Redó, que es llogaran per preus des de 600 fins als 1.200 euros.
2: La meitat estaran reservats a menors de 35 anys, un 30% a majors de 65 i el 20% restant a famílies monoparentals, tots amb una residència mínima de 7 anys a Palma. Es començaran a construir el mes d'octubre i estaran enllestits d'aquí a 2 anys. Jaime Martínez és el batle de Palma.
4: D'aquest modo també también se refuerza ese componente social, el carácter social de estas promociones, porque nos están centradas a aquellas personas que mayores dificultades tienen para acceder al mercado residencial. Además, todas las viviendas se destinarán a alquiler a precio limitado con rentas reguladas.
1: Més qüestions. Les donacions en vida han augmentat un 35% en un any a les Illes. Durant el 2025 se'n feren 2.800. Les bonificacions fiscals d'aquestes transmissions faciliten l'emancipació d'alguns joves, aquells que poden disposar de patrimoni familiar i que per si mateixos no poden estalviar prou per adquirir un habitatge.
2: Aquest augment de donacions a les Illes és 3 vegades superior a l'estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llompart, membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
5: La donació de béns immobles, si se respecta a les escritures el que és el valor de referència o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en dobbers, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinari i també la tributació és zero.
1: I quan falta menys d'un mes per l'eclipsi solar, anem coneixent més detalls de les restriccions circulatòries per a dia 12 d'agost. El pla preveu restringir el trànsit i l'estacionament als no residents a la platja de Palma, també tancar el bosc de Bellver i limitar l'accés a Naburguesa pel risc d'incendi.
2: La previsió és que coincideixen a les Balears més de 2 milions de persones entre residents i turistes. Per això el govern insisteix en la necessitat de planificar amb antelació des d'on es veurà. És la consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
6: Evitar desplaçaments innecessaris, ho demanant sempre davant una possible congestió de gent o saturació a un moment donat. I tota restricció que hi ha sempre funciona en dues premisses. La principal, la seguretat de les persones, i la segona, la seguretat del nostre entorn natural.
1: I acabem fent un apunt als darrers incendis actius a les Illes. Ara mateix n'hi ha un d'actiu agrícola entre Campos i Sa Colònia i treballen efectius de Felanitx, Llucmajor i Inca. D'altra banda, el foc de Son Cervera s'ha donat per extingit. Així hem arribat a les 5 i 4 minuts. Torna a tota l'actualitat a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: I bé, com vos havíem dit, avui comptam amb la presència, en aquest cas, de Maria Francisca de Nus, de l'Associació d'Amic de la Música de la Colònia de Sant Pere, per parlar, sobretot, d'aquesta setmana de música antiga que estan duent a tema precisament a la Colònia de Sant Pere, tot i que també hi ha alguna proposta aquí a Artà, ara en parlarem. I bé, de moment, benvinguda de nou, diguem-li així, Maria, aquí a l'estudi de Ràdio Artà, i gràcies per venir. També en aquests dies calorosos, que no és fàcil.
1: Aquest dia es fa... Sí, no saps on estar bé.
0: Sí.
1: Jo encara no ho he descobert.
0: Ja,
1: perquè dins l'aigua de la Colònia, també vos diré que tampoc no és que refresqui massa.
0: Ja, ja.
1: Estar bé allà de dins. Clar. Però és que te fresca de nou.
0: Sí, aquest estiu jo crec que està sent diferent a sí. Tot, però bueno.
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, això, en aquest cas, des de mig de la música de la Colònia Sant Pere, aquesta associació que diem de, que ja ha dut també tots aquests anys d'enrere d'història que ja n'hem parlat alguna vegada, organitza i està organitzant un any més aquesta setmana de música antiga de la Colònia, crec que és la 15a edició, ara aquí no m'ha donat temps a obrir. En aquest sentit, un poc això, si per anar una mica cronològic, com no sé si se pot saber o se recorda un poc com va començar tot plegat en aquest sentit d'aquesta setmana de música antiga, perquè és això, a vegades se diu bé, ja anem a fer un cicle de concerts de no sé què, no vull ara anomenar res concret, però allò de dir bé, el dedicar concretament de la música antiga, en aquest sentit, no degués ser fàcil també en els seus primers moments.
1: No, això va ser una coralla d'en Rafael Caldentà i en aquells moments, no vull dir noms perquè no recordo exactament qui hi havia la junta, com a president o presidenta, però va ser una inquietud d'en Rafael. En Rafael és una persona, tu el coneixes, molt inquieta, té, sí, molt, sí. Té moltes coralles i molt guapes i molt encertades. I ell, dins la seva formació, ha fet una especialització en música antiga i, bueno, pues, tenia un poc d'inquietud de crear un cicle de concerts dedicat a la música antiga i la música interpretada en criteris històrics i bueno, i va començar fa 15 anys.
0: Exacte.
1: I enguany en feien la 15a edició.
0: I segueix.
1: I segueix.
0: Exacte, això perquè en aquest sentit, ara m'enfilaré per tornar, que se considera música antiga, és a dir, hi ha, això perquè el cuqui s'ho demani, és a dir, no sé, m'ho invento ara, diríem, la música fins a l'any 2000, ara m'ho invento.
1: Mitjan segle XVII, principis del segle XVIII, sí.
0: Clar, vull dir, no hi ha una línia clara.
1: No, no hi ha una línia clara. Normalment, moltes vegades també parles de música interpretada en criteris historicistes. Evidentment, els instruments que tenim avui en dia són diferents.
0: Ja, clar.
1: I bé, si parlant d'instruments com la flauta travessera, que en aquell molts utilitzen el traverso, són molt diferents. Els violins no ho són tant, però també tenen les seves diferències. Els arcs barrocs sé que són més curts. Ara també xerraré igual que se pot, però són diferents, són més curts, no toquen en sa, crec que és en sa barbada, els violoncels crec que no tenen sa pica, moltes vegades el violoncel és una viola de gamba. Hi ha diferències i normalment és això, fins mitjan segle XVII se considera música antiga.
0: I a nivell, en aquest cas, vosaltres que estàveu immersos ja a nivell de contractació, per dir-ho d'alguna manera, que diem, i per tant heu de conèixer una mica el mercat, per dir-ho d'alguna manera, dit així, hi ha molt de, no sé si dir grups o músics o gent que se dediqui, no sé si dir expressament, en aquest sentit de fer música antiga, on al final acaben sent formacions o ja sigui momentànies o no, que diuen, mira, tirant cap aquí i tal, i si hi ha molta, tot i que se pugui pareixer que no, la millor oferta, diguem-li d'alguna manera, en aquest sentit, o precisament, com no tenen moltes oportunitats, precisament sempre costa que hi hagi formacions o grups o músics concrets que se dediquin a això.
1: Hi ha gent que se dedica exclusivament a música antiga. Està com a... Hi ha molta... està pujant aquest món de la música antiga. De fet, nosaltres en el correu de Mit de la Música cada any rebem propostes, no? De gent, o gent que ja ha vengut, o gent que mos coneix, perquè clar, jo suposo que això és com tot, no? Tots els mons, tot te coneixes i deuen dir, qualcú que ha vengut a tocar, jo què sé, l'any passat va venir, l'any passat van tenir l'organista de la Sagrada Família, en Juan de la Rubia, un organista excel·lent i millor persona, amb un contratenor, no? I a lo millor els dos xerren amb un company, ai, mira, i van anar a una setmana de música antiga, van fer un concert a la colònia de Sant Pere, la colònia té el seu encant.
0: Clar,
1: és un lloc, clar, això ajuda, exacte, de vegades han vengut i els agrada molt. I hi ha gent que se dedica exclusivament a música antiga, que fa exclusivament aquest repertori, que han enfocat la seva carrera musical amb això, i hi ha gent que no, hi ha gent que se dedica, que fa una part de música més moderna, però després també tenen la seva feina de música antiga. Per exemple, si m'ocorreix en el primer concert, diria que un violinista i sa viola, el primer concert va ser amb na Juliana Retali, de directora. Na Juliana és una directora italiana, ella és italiana, està la seva parella és un constructor de claves alemany, que és el que mos ha construït es clave, que tenim a l'associació, i ella, per exemple, té un projecte de música antiga molt potent, perquè na Juliana és una directora molt, molt, molt meticulosa. Eren dos violins, una viola, s'estava en Mater de Pergolesi, varen fer un Salve Regina d'Escarlati, i s'estava en Mater de Pergolesi, que és una obra molt important. I d'hoi eren dos violins, una viola, un violoncel i un contrabaix, més un orgue positiu, i ho senties tan empastat que deies que hi ha moltíssima feina de grup, més dues cantants, no? És una soprano i una contralt, també excel·lents totes dues. I d'oi, per exemple, un dels violinistes, diries violinista i sa viola, es tenen feina d'instruments moderns, però ja no és la primera vegada que venen a tocar a la setmana de música antiga. Vull dir, jo també de vegades el músic cerquen un pot de revulsiu, no? Dins la seva, carrera com a intèrpret, i de vegades si t'ofereixen projectes, per exemple, l'organista que hi havia en aquest concert era en Jaume Tomàs, que és director del Conservatori de Manacor, i és un pianista excel·lent, però excel·lent, i lo de la pianista segur que està molt bé, perquè de vegades van a la sinfònica i ell toca en la sinfònica com a pianista d'orquestra, però li crida molt l'atenció a la música antiga i ha fet molta feina a Juliana, tant d'orgue com de clave. És a dir, hi ha de tot. Hi ha gent que fa només música antiga i hi ha gent que no, que fa les dues coses. I ja t'he dit, nosaltres ens sorprèn això, que cada any, vull dir, de fet, ho parlaven les companyes, han rebut aquest mail, ja l'han posat a la carpeta de propostes per la setmana de música antiga, que està molt bé, perquè dius, uau, que bé.
0: Però t'ha facilitat la feina, clar.
1: Sí, exacte. I coneixes propostes d'altra gent, que de vegades per nosaltres són molt inviables, perquè si te venen segons quines formacions, que són molts, que els has d'allotjar, que segons quins instruments duen, uau, d'un violoncel amb un avió és un... sempre te diuen, no hi haurà cap problema, i quan el xelista se troba a l'aeroport s'ha de comprar un passatge perquè el xelo no li deixen passar i li diuen, posa'l a la bodega, i evidentment no el posarà mai a la bodega. Sí, mos arriben propostes molt guapes, algunes inviables, algunes que desaprofitam, i clar, tampoc no les podem aprofitar totes, perquè tenim un límit.
0: Farem parèntesis, no sé si em va ser el que has dit, no sé si t'entes bé o malament, has dit alguna cosa d'orgue positiu?
1: Sí.
0: Mira que jo som músic i en aquest cas no sé si aquest malament dient,
1: però
0: que és un orgue positiu, un orgue sé que és. Allò de positiu m'ha descol·locat.
1: Un orgue positiu és un orgue portàtil, és un orgue petitet que el poden transportar d'un lloc a l'altre. Clar, per exemple, en aquest concert que vàrem escoltar dissabte passat, l'orgue està dins l'orquestra. És a dir, estan col·locats un violí, un altre violí de vora, la viola de vora, després hi ha el violoncel, el contrabaix, i l'orgue positiu està darrere. Clar, si en aquest cas l'orgue toca amb l'orgue de l'Iglesi, no funciona. no funciona perquè no veus el director i no tens el saco esdionat amb la formació, no? I deia, sí, és un orgue positiu, és un orgue portàtil. És curiós, eh?
0: Ara que em vas estar dient, mira que som músic i la majoria de sobre, però...
1: No, s'ha quedat de coses! Ui, ja també hi ha moltes coses que no sé, moltíssimes.
0: Música hobby, eh?
1: Bueno, però els teus pinitos fas com a músic.
0: Però vaja. I això, en aquest cas, com bé has dit, si vols començar una mica ja a nivell de programa, has dit que vam començar amb aquest Stabat Mater, Salve Regina, n'has parlat, no sé si vols referir alguna cosa més en tot cas amb aquest concert concret.
1: Bueno, la soprano que va venir, la Margarita Rodríguez, torna a actuar dissabte, també està a la formació de Sol Negre, que fan les metamorfosis, i també està en aquesta formació i la tornarem a sentir. Va ser un concert molt guapo, molt, molt, molt, d'un molt, molt alt nivell. Nosaltres ja pensàvem que una Juliana al front seria molt guapo. I des d'aquí, si qualcú m'escolta, que era... m'ho sap molt de greu la color que vàrem passar, però tenim entre còmetes, no és un problema, no és una circumstància, és una circumstància en els cantants. Els cantants, l'aire condicionat te facilita molt no tenir calor, però a nivell vocal és terrible, els arresseca molt la veu. I xerrant clar, per cantar Sant Antoni és igual si tens la veu resseca o si la tens banyada d'herbes, és igual. Però clar, per enfrontar-te a un programa com aquest,
0: una cosa més oficial,
1: i amb una dificultat és molt gran i amb una delicadesa molt ben executada, és a dir, feien uns pianos, feien unes coses, unes harmonies, hi havia unes harmonies que són com molt, molt previsibles, ja les esperes, però que quan les sents, encara que les esperis, te sorprenen, i clar, i allò tan guapo, que aquelles atletes mos varen demanar, per favor, ho varen explicar al públic, i el públic ho va entendre, perquè quan varen entrar, jo vaig sentir qualque comentari que deia que estigui s'aire posat, ben, si mos deixen tenir s'aire, és a dir, el públic superbé, perquè ja sabia i ja intuïa que seria això. Aquest va ser el primer concert, que va ser extraordinari, i el segon concert va ser un concert dedicat a en Salvador Biscay. En Salvador Martí sempre li dedicàvem un concert, va ser un poc l'ànima fundadora d'aquesta associació arrel de la curolla de construir un orgue a l'Iglesi, no? I bueno, considerant que sempre hem de tenir un concert un dedicat a orgue i un record específic per en Salvador i la seva figura. Ara també me permetrà que ho digui, en Joan Martí, fill d'en Salvador, va dir que havia estat un dels concerts que més li havia agradat. Va ser un concert d'orgue i percussió. El títol del concert era de ballades, ja no ho vull dir al revés.
0: De batalles a ballades.
1: De batalles a ballades.
0: Sí, sí.
1: No? Cançons i variacions. I deia, era això, hi havia gent, hi havia gent que a mi em va dir, tancaves els ulls i veies els cavallers medievals que arribaven al castell i senties els trons, perquè tenia, va dur un bombo, una espècie de bombo que utilitzen els fabiolers, perquè hi ha un moment que també va tocar el fabiol. Va ser un concert molt guapo, molt diferent, perquè clar, el concert d'orgue, hem tingut orgue i trompeta, l'any passat varen tenir un concert fantàstic amb el Juan de la Rubia, orgue i contratenor, que també és una veu, que no n'escoltes moltes, però aquest, no ho sé, la gent li va agradar molt, jo vaig escoltar poquet, vaig escoltar, estava preparant altres coses, i vaig escoltar tres cançonetes, i me va sorprendre moltíssim, va ser molt guapo, guapo.
0: Interessant. I la veritat, he dit, me sap greu perquè no he pogut fer aquest cop, però...
1: No parem això per tot, no parem això per tot.
0: Però sí que ja avui, i aquesta cada setmana, aquests propers dies, tenim les diferents propostes, avui, per exemple, amb aquest joc de subministres, també una proposta en aquest cas, no sé si dic curiós, en aquest sentit també, si m'ho permet dir-ho així.
1: Sí, és una proposta que mos suggerida l'any passat, perquè no ho duis els ministris, l'any passat no mos va quadrar la data de cap manera, mos hi posàrem un poquet tard també, i no varen trobar data perquè ells són o 15 o 16, són molts, i clar, han de quadrar totes les agendes, i enguany venen, ho han aconseguit. És un concert dels ministrils, del joc de ministrils del Consell, que des d'aquí vull donar les gràcies, o volen donar a l'associació les gràcies en el Consell i en el Teatre Principal, perquè ells són els patrocinadors d'aquest concert. Són un músic de cort, era la figura dels músics de cort, que es tenen un temps a tots els actes oficials, després se varen perdre i s'ha fet una feina, una tasca de recuperació aquests darrers anys, i ja fa bastant d'anys, I ara, a part de tenir la seva, el seu moment en els actes oficials, també fan aquests concerts. I és, segons ens han dit, un concert un poc pedagògic, és a dir, ens explicaran un poc això. I crec que és una oportunitat interessant per veure aquesta formació, que no... O vas un... Sí, o vas un concert, o si no, les veus en les seves sortides acompanyant autoritats i això. Exacte.
0: Més protocolàries, no sé si dir-ho així.
1: Sí, exacte, sí, suposo que protocolàries, exacte.
0: Per tant, això serà avui, en aquest cas, a les 9?
1: Exacte, és a les 9. Nosaltres normalment tenim per costum fer-los a les 8. És com una hora instaurada. A les 8, a veure que si ja ets a la platja t'has d'anar més prest. També se pot venir en la roba de la platja, en el concert. No passa res. De vegades tenim unes ai, no sé com, quina seria la paraula, unes coses protocolàries, que has d'anar en el concert mudat i de punto en blanco. Bueno, en el concert realment ho sentirem per les orelles i nosaltres no mirem el cop.
0: Però per ahir que després, ai, que diran si vaig així.
1: Sí, bueno, te'n vas a seure darrere i no passa res. No, perquè, a veure, què passava? Que de vegades si les feies a les 9, després sortís, si la gent després vol anar a sopar, era un poc més com... I així, que vam a les 8, 9 i quart has acabat i sí que la gent vol anar a sopar a qualque lloc i pot anar. Avui el feim a les 9 per un tema de sol. Aquest concert és a devora el club de la tercera edat, el local de persones majors de la Coloni, en aquesta placeta que descarrer Cas Llobiner, és una cosa, és un espai allà que intentàvem...
0: Un poc allà entremig.
1: Sí, entre el parc i el carrer i el local i l'edifici municipal allà, allà faran els concerts ministrials i el feim a les 9 perquè ja no hi hagi tant de sol. Després demà tenim la formació Sol Negre, que és una formació, no és una formació tancada, és a dir, ells funcionen per projectes, tenen el cap visible un poquet és en Ferran Pisà. Ferran Pisà és una persona que sempre està molt vinculada en els amics de la música. Ell també és guitarrista, però ell sí que està realment especialitzat, per exemple, en música antiga. No sé si fa molta cosa en guitarra, ho desconec, però sí que en música antiga té moltíssima formació i moltíssima experiència. I ell és un poquet el cap d'aquesta formació, Sol Negre, i demà mos venen a fer un espectacle que s'hi diu Les Metamorfosis. Anna Margarita Rodríguez, ara no vull dir més noms perquè no me'n record, però també hi ha un narrador i són propostes sempre molt interessants amb en Ferran. Demà és a l'Iglesi, a la Coloni, a les 8. Mirarem si un dels dos aires de davant de tot pot estar mullat, és que no peguin a Margarita. Està darrere. És que ara, a més, Fra Carlos, que també aquí, ara, parèntesi i no parèntesi, volen donar les gràcies a la parròquia de la Coloni, Fra Carlos, en Andreu Genovart, en Joan Cervera, en Blas, que en Blas sempre està, saps, dient, ara me recullin altra la clau per obrir un organista que havia d'ensear, i en el bon sentit me'l va renyar perquè me'l va dir, per què? Perquè un aus ja els ho puc obrir, ja els ho puc tancar, ja som aquí tot el matí. Bueno, a la Coloni no tenim espais per fer concerts. Des d'aquí reivindic aquest espai i l'únic que tenim és l'Iglesi. I evidentment, segon que no pots fer l'Iglesi. Està claríssim, nosaltres això ho tenim molt clar.
0: Certes coses, sí, però certes coses.
1: Però segon que no hi cap, no hi escau, no és que no hi cap, és que no hi escau. I les volen donar ser gràcies perquè sempre tenim les portes obertes. Ens posen totes les facilitats perquè puguem utilitzar aquell espai. Per tant, el concert de demà és a l'Iglesi de la Coloni. I tancarem el concert diumenge, que aquí se pot veure la junta dels amics de la música, lo futboleros que som, o futboleres que som.
0: Ha coincidit així.
1: Jo no sé quan se posen els horaris, és a dir, els horaris de mundials.
0: No sé, suposo que ja estava planificat abans, quan no se sabia si hauria de ser la selecció espanyola o no, sí que és veritat que ja... Però clar, al final, el millor seria Croàcia i Moviment.
1: Sí, exacte.
0: I clar, dius tantes, però amb tot el respecte i carinyo.
1: Exacte.
0: Però vaja, sí que...
1: Però és que nosaltres no sabíem ni que hi hagués mundial, vull dir, és que no sabíem ni això.
0: Ja basta bé en tot el que tu o puix, que diem en aquest cas, de feina, que diem.
1: I clar, i ara està l'altre dia per grup, ja sé mateix quan Espanya se va classificar, ho vaig demanar a en Miquel Toni, el meu home, i Miquel Toni, quan ets a final? Miquel Toni no és molt futboler, tampoc, i no ho sé, dissabte, diumenge, dissabte, dilluns, i en mateix vespre algú posa per grup a final és diumenge. Diumenge tenim un concert nosaltres, el concert és a les 8 a Sant Salvador.
0: Sí que és vera que hi ha màgia, realment, vull dir que...
1: jo crec que sí, perquè a més he xerrat amb els músics, diumenge venen Arts Musiquer, que és una, és una orquestra, ells també estan especialitzats en música barroca, són d'aquí de Mallorca, hi ha una Caterina Cladera d'aquí d'Artà que toca, i la solista Irene Gili. Per tant, crec que és un concert que
0: anirà.
1: I després, no podem fallar. I després, anirem a veure, podem anar a la pantalla, a Valdesa, i podem baixar a veure el partit. I si baixant 10 minuts tard, tampoc no passa res, no passarà res.
0: El partit encara durarà, així que cap problema.
1: Sí. I això és un poc el que hem preparat en guany. Quan preparàvem la programació, dèiem, uau, per ahir que no fas res, perquè són els 15 aniversari, per ahir que no fas res, i què hem decidit fer? Bé, i nosaltres el que hem fet és que després de cada concert posam una tauleta amb un poquet de patatilla, dues galletetes, un poquet de cava, un poquet d'aigua, i aprofitam per celebrar el 15 aniversari en seu públic. Que en el fons, és qui, sempre dic el mateix, que qui dona sentit en els concerts és les persones que venen a sentir-ho. Perquè sí, com a músic, tu pots estar allà damunt i pots fer, però si no hi ha ningú que ho rep, no té massa sentit. Per tant, la nostra manera de celebrar els 15 aniversari és amb això, és després tots els que venen en el concert poden compartir, per exemple, en el concert de dimarts, en l'organista, hi va haver molta gent que aprofitava per xerrar amb ells, i bueno, pues els senties molta gent molt contenta, exacte, és una manera després de poder... si tens qualque curiositat o qualque cosa, normalment els músics són molt propers i no... Sí, els dos varen disfrutar. Sí. I això és un poquet la nostra setmana.
0: Exacte.
1: La quinzena setmana.
0: Genial, així que no hi ha excusa per no anar en aquest cas en aquests tres que queden. Sí que bé, aquest darrer, perquè no hi hagi dubtes, amb allò d'Església de Sant Salvador, que qualcú no digui Església de Sant Salvador.
1: No, és de Sant Salvador.
0: Clar, m'ho imaginava així, però bé, perquè qualcú, és clar, tenim Església de Sant Salvador.
1: Clar, no...
0: Que li dèiem així, que diem a refres, que ara no ho sabia explicar, però...
1: No, és de Sant Salvador... No és la primera vegada que la Setmana de Música Antiga fa qualque tipus de concert d'Artà, que jo recordo algun en el teatre amb una orquestra de Barcelona. Bé, aquest era el motiu quasi principal, és que la colònia Siglas és petiteta. I aquí Sant Salvador dona un poc més de marge. Llevant dos bancs, llevant un banc de cada costat, sí que dona marge a l'orquestra que se col·loquin, perquè són bastants, i a la colònia no, a la colònia havien de llevar... tres bancs de cada costat, no te quedava públic, no te quedava espai pel públic. És veritat que Sant Salvador no és gran, és petiteta també, però és molt acollidora. Jo Sant Salvador és una iglesia que m'agrada molt per fer concerts, perquè l'hem passat l'altre, crec que en fèrem un a Quirtà, a la iglesia d'aquí.
0: És que intentava pensar, dic, me sona que no fa massa, no? Si l'hem passat a
1: l'altre. Vam fer Los Elementos.
0: Que sí que era aquí a l'iglesia.
1: Jo no era l'any passat, crec que era...
0: No vull assegurar, perquè també tantes coses acabes anunciant-hi, diguent-hi i anant.
1: Jo diria que era l'any passat l'altre, que devia ser l'estiu del 24. Crec que era l'estiu del 24, que va venir Art Vocal Ensemble a fer Los Elementos amb en Xavier Gelabert, de director. Ara no me volia equivocar de nom. Xavier? No. Llorenç!
0: Sí, bé.
1: Llorenç Gelabert. Llorenç Gelabert, és que s'altre dia en el concert d'Arbe també. I ho vam fer aquí a l'Iglesia. Alguna vegada també n'hem fet qualcuna en el teatre. Bueno,
0: al final és un poc... Bé, anava a dir diversificar, també, una final és el propi municipi, sí que és que se faci la colònia i té més sentit, també, lògicament, però que també n'hi hagi un, en aquest cas, des que hi pugui viure cada any, doncs també no passa res, no fa també.
1: És una cosa que no mos hem plantejat com a costum, però ja la veritat és que no ho veuria gent malament, que un dels concerts se fes Artà, està totalment dins...
0: Perquè pensava a nivell de públic, diguem-li divers en el sentit de de que es met gent de la colònia, gent d'Artà, o estrangers, o una mica de tot, i amb totes carinyo també
1: sí,
0: dir-ho,
1: sí,
0: no vull ara
1: sí,
0: perfilar,
1: sí,
0: però,
1: sí.
0: Però majoritàriament sí que, perquè segurament també depèn del concert i la millor que algú diu, mira, què em fa més il·lusió, per tant també vaig en aquest, però per regla general, si se pogués generalitzar, que tampoc m'agrada mai, però quin seria un poc tipus si haguéssim de fer una anàlisi un poc així ja ràpida?
1: Gent que té contacte amb la Caloni, que viu, que estiuetja o que té algú per la Caloni. Després del cercle de músics que ens coneixem un poc a tots dins aquest món de la música antiga i això, veus cares que cada any venen a escoltar diferents propostes, i a mi el que me sorprèn és que la gent de la Caloni ja te demana. És a dir, nosaltres enguany per les festes, l'Associació d'Amics de la Música també sempre organitza un concert de les festes de Sant Pere, i enguany va ser un concert que organitzaren juntament amb l'Acadèmia 1830, que dirigeix en Fernando Marina, que és una orquestra, orquestra i cor són. Mos va oferir aquest concert, que era del quartet Lipinski, d'un quartet de Polònia, i en aquell concert nosaltres ja teníem els cartells de la Setmana de Música Antiga, però no els van treure perquè els havien tingut la mateixa setmana i per no confondre. I hi va haver gent que ho va demanar. Mea, a mi lo de la Setmana de Música Antiga, que no teniu el cartell, que no ho heu de fer enguany. És a dir, la gent mateixa ja ho demana. Sí, sí. I després també vull fer aquest reconeixement en el públic que ve en els concerts. Perfil, jo diria això, persones que tenen relació amb la Caloni, o que hi viuen, o que ho estiuetgen, o que hi tenen relació. Després això, músics, o estrangers,
0: sí.
1: És un públic molt divers. Però jo diria que és un públic molt culte, musicalment, perquè en el concert del quartet Lipinski, d'això que, bé, quan, per exemple, una obra que tingui diferents moviments, que té, quan veus el programa i veus quartet de cordes de Beethoven, andante, allegro i presto. Bueno, i d'aquí la convenció, però això és una convenció, això és una convenció que ens hem inventat nosaltres ara fa, no sé quant, un musicòleg te diria molt millor quan, però no en tenc ni idea. Però és una convenció que tu, fins que no han tocat els tres moviments, que se diu cada peça de curta se diuen moviments, tu no pots fer mamballetes. Això és una convenció.
0: Ja, sí.
1: Nen, que passava estent en Beethoven, que potser se'ls agradava molt, mamballetes i hurra i viva, i torno a casa.
0: La millor banda cavall tot.
1: Van de cavall, saps? És que no ho sabeu. Però vaja, ara hi ha aquesta convenció. Yeah. I clar, i sempre se pena, ai, que per favor que ningú faci mamballetes. Yeah. Doi, un silenci sepulcral. I els joves d'esquartet, perquè eren molt jovenets, els joves d'esquartet ho van dir, diu, ha hagut un ambient d'una escolta tan activa, la gent tan predisposada a escoltar, i jo vaig tenir la mateixa sensació en el concert de dissabte, de l'Estabat Mater. La gent és que no va fer ni una mamballeta fins que no hi va... I en l'Estabat Mater m'ho havien passat tots els números, i tu podies anar seguint. Però en el Salve Regina d'Escarlati, no. La gent no se va... És que no se va immutar, No sentia res entre moviment i moviment. I clar... Això vol dir que la gent està acostumada a anar a concerts. Jo no vull dir que sigui mèrit de mi de la música, no? És mèrit de la persona.
0: També.
1: Bueno, a la millor,
0: perdó. En petita o gran part, també.
1: Nosaltres hem parlat en el nostre granet d'arena, però realment és mèrit de la persona que s'ha interessat i s'ha cultivat.
0: També a graneta.
1: Exacte, sí. Però que és un públic ja com a molt... Molt respectuós en els concerts. I és molt agradable veure... Sí, no sé, passes molt de gust de veure que la gent ja coneix aquestes convencions, a l'hora de, no sé, en el quartet aquest, bé, la gent se va aixecar dreta, el bis que varen fer va ser Por una cabeza, el tango, pop i bravo, no, va ser molt, aquest concert va ser espectacular, va ser molt impressionant, d'estar dels bons que han tingut a la Caloni. I això també després ho respires a la Setmana de Música Antiga, no? Un respecte, una cosa... Yeah. En el concert d'orgue ningú gosava fer mamballetes, perquè no sabia, clar, eren les peces com enganxaven una en l'altra, és guapo veure que la gent disfruta, perquè en els fons és perquè disfruta, no?
0: Clar, és així. Que també pensava, i no és que volgués ser negatiu, però sí que amb visió, en aquest cas, diferent, tant de bo i sempre tot sigui així, en positiu com per la mare, però sí que és veritat que no sé si... si pot tenir també aquest caire més que potser que el cuc, que no està tan acostumat, sé que n'hem parlat alguna vegada, segurament, no sé si en tu, segurament que sí, que no estigui tan acostumat i digui, ai, és que m'acosta anar a un concert o una proposta d'això, en aquest cas de música antiga.
1: De música antiga.
0: De música no tan contemporània, que diuen com a tal. I també pugui ser una allò d'un vell de ja no hi vaig, i si fos un concert potser d'algo més actual o no sé, pues potser la gent, segons quina gent que diem, potser hi tindria més. No sé si així com has parlat, òbviament, tota aquesta part positiva que contentíssim de que sigui així, no sé si també hi pot haver encara hi ha o si se pot fer feina en aquest sentit de que no hi hagi aquesta dificultat que la gent s'autoposa al final, perquè al final és allò de bé, potser m'acostarà i tal i ja no hi vaig, no és que allò de que dius, només hi pot anar certes persones. M'he llargat, però...
1: Sí, no.
0: És difícil.
1: No, ara et posaré com a exemple el del quartet aquest. El quartet Lipinski varen començar, és a dir, la darrera obra del programa, començaven amb un quartet de Beethoven, després tenien les variacions rococó de Tchaikovsky, amb violoncel solista, que hi havia una lota d'aquí de Mallorca que tocava cello solista, impressionant, i després tenien una obra de Szymanowski. Szymanowski és un llenguatge, bueno... Allà llenguatges molt més durs, no? Molt més. Però clar, per un públic poc habituat...
0: No tan acostumat.
1: Exacte, no tan acostumat, és un llenguatge que no és fàcil. Varen canviar... Oh, perdó, la segona vegada que peguen el micro.
0: No,
1: tranquil. Varen canviar sort del programa, però ja ho varen fer molt bé. Varen posar Szymanowski primer, després les variacions rococó i després Beethoven. I vaig tenir un conegut de la colònia, son pare d'una nina que va a escola amb la meva filla, que va dir, ai, això que vaig entrar a la primera peça, uf, va ser molt rara, era molt rara. I jo vaig dir, sí, no te diré que no. És un llenguatge, no és tan... Però vaja, dins el món de la música segle XX, XXI, és fàcil d'escoltar. Allò era molt fàcil d'escoltar. I jo sempre dono el mateix consta amb això. Ves-hi receptiu. I després, t'ha agradat o no t'ha agradat? I la música antiga igual. És una música... peculiar, té les seves característiques. Si vas per primera vegada, ves-hi de forma receptiva, amb un poc d'obertura d'orelles i de concepció, i escolta, si no t'ha agradat, no hi tornis. Jo hi hauria concerts, que tampoc no hi aniria, de segon quin tipus de música, a mi no m'agrada, jo no hi aniré. Que és música dolenta? No, en cap cas. Mal feta, tampoc. Exacte, després hi ha aquesta qüestió de preferència. Jo crec que per això l'Associació de Mit de la Música durant tot l'any ofereix un ventall de concerts que, per exemple, ara en els... no diré dates perquè m'equivocaré. Participam en la Fundació Mallorca Literària, Venus i Adonis, que se farà aquí a Navallesa, que és una lectura de poemes, que farà en Emma Vilarassau, no sé qui més... amb ella, i un xelista que és el Lluís Claret. Clar, això és una lectura poètica, música. L'any passat col·laborarem amb la Fundació Mallorca Literària, na Franca Massa, una cantautora, una passada. Clar, això no té res a veure amb la música antiga. Per Sant Roc vendran les pitjorines. No té res a veure. Exacte. Intentam donar un pot de varietat, que no sigui sempre el mateix tipus de música. Bueno, cadascú ha trobat el seu espai que li agrada i la seva música que li agrada. Si no has escoltat mai un concert de música antiga, jo convidaria, mira quines propostes hi ha, mira quina més te fa més ganes i vine. Són gratuïts tots, no feim pagar res. Sí que és cert que sempre posem uns sobres amb la gent i pot donar el que vulguis, t'ha agradat molt i pot donar més, si no t'ha agradat no importa i donis res. I si no, donis la cartera aquell dia, perquè jo sóc la primera que vaig en el mòbil, ai, m'he agafat tot més. No passa absolutament res. Però jo sempre dic, escolta. Escolta de forma receptiva. Va un rotllo, això no m'agrada.
0: Ja, directament tanques en banda de tu mateix.
1: Tanques en banda. I és... es potència i es potencial que té el nostre cervell i el nostre missatge que ens donaven altres mateixos són molt potents, de vegades molt més potents que els que ens donen els altres, no? Així ja em vaig dient, és que jo no m'agrada, és que això
0: segur que no t'agradarà,
1: no hi vagis a la platja, aprofites que vas per la platja. Ara si tu dius, ah mira, jo no he anat mai, però vull veure, què és això? Bueno, pues tries que més te faci ganes. Avui en dia, amb internet, pots cercar... Bueno, clar, n'hi ha que no, perquè no hi ha, per exemple, les metamorfosis, no hi ha programa, no hi ha programa demà, però ja, després clar, aquí no sabeu. Però jo què sé, si està Batmater, et salve Regina, això ho trobes, pots trobar per internet i... Bueno, la meva reflexió és aquesta, escoltar de forma receptiva. I després... Això és com tastar. Jo en el meu fill sempre els ho dic i no m'agrada, no ho has tastat. Tasteu, tasteu un poquet i després podràs dir m'ha agradat o no m'ha agradat. Pues això és un poc el mateix.
0: Sí, sí. Aprofitaré ara que parlàvem una mica de les diferents propostes que al llarg de l'any, que diem molt, dels anys, vaja, també fa a mi de la música. També, per exemple, m'ha venit ara així, m'ha hagut en el cap una de les propostes és de... no sé, ho diré bé, cicles joves intèrprets o alguna cosa així, que també és una de les coses que també en aquest cas crec que és interessant des del punt de vista que l'associació dona l'oportunitat a donar a conèixer, ja sé que m'ha de dir, però aprofito també perquè crec que és interessant, per el que se dona ni a conèixer o que desconeix encara una mica més, perquè potser qualcú ja desconeix, però els grups cantants o formacions, és a dir, cada cas és que sigui, en aquest sentit també sol ser una molt bona proposta en aquest cas de mi de la música, que sol fer també darrerament aquests darrers anys.
1: Sí, crec que enguany hem fet la sisena edició d'aquest cicle de joves intèrprets. També va sortir un poquet... Ai, mira, hi ha aquest jove i aquest grup de Menorca, que eren, no sé si un quartet... Ai, mira, per què no fem un cicle de això? Coralles de Rafael. Sí, sí. Aquests sí que van ser en Rafael i en Francesc, en Vicenç. Que van tenir aquesta idea i és molt guapo, perquè és vera que de vegades venen, jo què sé, han vengut formacions, però brutals, que és mare de Déu, i això són joves intèrprets, que faran quan siguin, quan no siguin joves intèrprets. De música clàssica, després també hem fet qualque cosa de jazz, va venir a Magrimalt. Clar, que anem a Grimalt, jo la coneixia un poquet, però després te tornes a llegir i dius, i ara vols la trajectòria que tu dius, és que van tenir anem a Grimalt en el cicle de joves intèrprets. Anem a Grimalt amb en Carles

0: Que més varen tenir enguany? No ho record.
1: Sí, ara també com m'he aventurat que m'ha hagut d'escapa que no
0: però sí, és una proposta molt jo crec que és molt guapa perquè dona't l'oportunitat als joves. Joves que tinguin un projecte en el Conservatori Superior, han vingut qualque quartet de salsos que han estat guanyadors de concurs a nivell nacional,

0: Però que se vulguin involucrar un projecte així, jo crec que n'han de prendre nota tots. I me sap greu, però n'han de prendre nota qui n'hagi de prendre nota. Sí, ara la cosa ja és... jo crec que és necessari. I que els coloniers, ara diré, m'inclouré, mos ho mereixem. Els coloniers i persones com na Sílvia i en Josep, que venen i se fan... fan un nivet a la colònia, sí, sí. I se senten que seva i s'involucren en projectes d'aquests, crec que mos mereixem un espai digne per poder fer qualsevol manifestació artística, un concert, una lectura de poemes, un conte contes, una exposició, un lo que sigui.
1: Sí, sí.
0: Crec que hi hauria molta més cosa, perquè crec que la colònia hi ha molta inquietud cultural i hi hauria moltes més coses. No tenim un local, les colònies, és que és així de simple. N'hi ha un, que és el local de les persones majors, però clar, jo entenc que és de les persones majors.
1: No pots estar a casa fort tres de dir, deixem-ho,
0: i podem fer això, i podem fer allò, i ara hi van aquests a demanar això, els amics de la música, i ara hi venen uns altres i mos demanen això.
1: Clar. El diran de qui és el nostre... Què
0: passa aquí? Jo aquí som molt respectuosa, però crec que aquí pertoqui. Per això són dos que s'hi han de seure, però vaja.
1: Això ja cadascú
0: que interpreti, ja tens la meva idea i tens la meva opinió sobre aquest tema, i crec que les colònies mos ho mereixem. Crec que sí.
1: Perquè per la gent que pugui no sé si desconeixer una mica, però seria, per exemple, com a possible proposta una reforma important de, que sé que és un projecte i tal, però no sé ara en quina fase està, però sí que una reforma integral i important, diguem-li així, del centre cultural seria la solució, o realment la solució seria a un altre lloc trobar un lloc on s'hi pugui construir realment un... construir o adaptar també, si hi ha alguna cosa ja, no sé quina seria un poc la solució, o depenen al final també de...
0: Jo crec que solucions n'hi pot haver moltes.
1: Ara
0: ja m'ho puc ficar dins un fregat.
1: Si no, cap problema.
0: No tinc cap problema en ficar-me en el fregat. No, perquè és que solucions n'hi ha moltes.
1: Sí, per això dic, una
0: reforma integral de l'espai del centre cultural. Crec que això són moltíssims de dobbers.
1: Clar, això és una altra història, vull dir, xerrant de dobbers, també xerrant de projecte, diguem-ne.
0: Sí, exacte. I ara jo aquí xerro com a Maria de Nus, persona, no càrrec de lloc ni res. No sé fins en quin punt és la responsabilitat d'una junta d'un centre cultural cercar tota aquesta financiació i executar totes aquestes obres. No és fàcil. Això no és fàcil. No ho sé, jo deixo aquí aquesta pregunta, és una pregunta que tinc jo i no sé si té resposta o no,
1: però potser no la té,
0: però això és una pregunta que me faig, vull dir, realment això és la responsabilitat única, perquè ara per lo que jo sabia fins ara, era responsabilitat única de la Junta, trobar els dobbers i executar les obres. Jo trobo molt gruixat. Per mi falta un actor important i sempre dir el mateix i el millor que és ara quan me fiquen esfregat que és l'Ajuntament d'Artà. I ho diria, jo n'he xerrat en president de la Maritània Sureda, que he tingut oportunitat degut a temes de feina que mos han trobat. Necessitem un espai i ha de ser, jo considero que ha de ser un espai municipal. El centre cultural se pot arribar a un acord, perquè hi ha precedents, no mos inventant res, hi ha precedents on s'han segut i han xerrat administració i
1: clar, perquè,
0: i
1: bisbat. Per qui no ho sàpiga, perdó que t'he d'ahir,
0: és
1: un lloc privat, per qui no ho sàpiga, que n'hem parlat algunes vegades, però per qui s'ha calculat està perdut.
0: El centre cultural és un espai privat que pertany al bisbat. Això és part de l'Iglesi. I també vull dir una cosa, jo és que avui aquest tema, el centre cultural, i això no ho dic jo, però ho dic jo perquè ho va dir algú dins la junta, dins l'assemblea que varen fer quan se va mostrar tota la proposta de conveni que s'havia fet des dels bisbats, la proposta de les accions que se volien fer des de la junta. Algú a dins l'assemblea va dir, aquest centre cultural el varen aixecar els coloniers. ja ho deixo aquí, també. Clar, és un tema molt delicat, ja ho entenc. Ja, hi pot haver...

0: històries d'enrere que siguin males de congeniar entre administració pública i bisbat. Sí, però això ho han de pagar les colònies. No mos ho mereixem. Jo crec que mos mereixem un espai digne, sigui municipal, sigui centre cultural, sigui que sigui. També se podrien adaptar a altres espais que hi ha. No sé. És que jo d'aquest tema a Can Nostre n'he xerrat molt. Sí, pots estirar molt i no puc xerrar més. Però a Can Nostre, en sabeu, home, que som dues persones un poc inquietes amb això, n'he xerrat molt i hi ha moltes possibilitats, hi ha moltes, des de reformar, des d'utilitzar qualque espai que ara està en molt desús i està molt malament, que és municipal, se li pot fer una rentada de cara interior i una redistribució interior, se pot projectar una cosa nova a qualque espai, però això ja serveix moltíssim de tot més. I jo l'únic que penses que si qualque dia se tira endavant fer aquest espai, que sigui un espai multiusos, no sé quina paraula d'utilitzar, però que siguin multiusos, és a dir, que tanta hi puguin anar els grups de teatre de la colònia, hi puguin fer una obra de teatre, hi puguem anar als Amics de la Música a fer un concert, que tinguin, hi ha moltíssim de sistemes avui en dia, en tarimes mòbils, cadires que les pot posar d'una manera, a mi un espai que m'agrada moltíssim és l'espai 36, tindrà els seus inconvenients, com tot, no existeix l'espai ideal.
1: No, ja no existeix,
0: però un espai així, que hi pots fer de tot i jo crec que mos ho mereixem.
1: Clar. En aquest cas, bueno, suposo que en seguirem parlant malauradament fins que no se trobi aquesta solució, però bueno, el manco que queda explicat també. I bé, i evidentment enhorabona per la part que te pertoca a nivell de concert que diem de l'altre dia. I sí que també volia aprofitar també en aquest cas com a amic de la música, també no sé en tema socis, si qualcú diu mira, vull ajudar, vull col·laborar, com funciona, en aquest cas ja ho som, però bueno, perquè així en tot
0: sàpiga. És molt bo de fer, és molt fàcil. Vos posau en contacte amb algú de la Junta, que som na Maria Rosa Cantó, na Carme López, na Maria Esperança Carrió, n'Antònia Fuster, en Jordi Crespo i jo mateixa, i vos agafaran les dades per fer-vos socis. Rebran tota la informació de concerts que anem fent. Per exemple, ara aquest de Venus i Adonis, que faran ara aquí, no sé si és 12 o 13 d'agost, no ho sé. Per socis és gratuït. Vull dir, socis en quota pagada tenen la entrada gratuïta i la quota de socis són 20 euros a l'any. És una quota molt assequible, crec jo. I bueno, i mos ajuden això, mos ajuda un poquet a fer les nostres activitats. També tenim una subvenció de l'Ajuntament. Després la Fundació Bosca i Maric també mos ajuda. La Caixa Colònia també mos ajuda en el cicle de joves intèrprets. És a dir, tenim bé, com totes les associacions
1: al final has de cercar, tocar portes.
0: Exacte, totes les associacions mos hem de cercar un poc en sa vida. I bueno, i aquesta dels socis pues, és una que també a nosaltres mos ajuda i després els socis això estan enterats de totes les activitats que feim
1: i tenen aquestes facilitats o coses
0: amb aquest sentit
1: lògicament com a socis, més enllà de poder votar a assemblea o més enllà de tot l'habitual com a soci.
0: Però després això, tenen tota la informació, tenim un mailing que els enviam i després això, actes, per exemple, en els que vàrem fer l'any passat d'Ana Franca Masso també tenien l'entrada gratuïta. Era entrada gratuïta per socis en quota pagada.
1: Ara pensava, no sé si realment pot ser comparable, xarxes socials és un canal que funcioni a nivell de difusió, que diem, notau si potser no s'ha, pel que sigui, no s'ha pogut fer tanta difusió per xarxa, això que potser la resposta a concerts o propostes ha estat més minsa, no ho sé, és difícil de mesurar, perquè diríem, com pots alinear.
0: La jefa de les xarxes és la Maria Rosa, que ho fa superbé i té molta habilitat.
1: Avui en dia que ja pràcticament tothom, no tothom, però bueno, tothom en certa franja d'edat, si més no, té, si no Facebook, Twitter, si no Instagram, si no WhatsApp, si no tal, vull dir que...
0: Sí, nosaltres...
1: També a nivell de comunicació com a associació me'n refereix també.
0: Sí, nosaltres sempre...
1: Més enllà de mailing, també.
0: Na Maria Rosa sempre penja xarxes, sempre s'encarrega de les xarxes ella. Clar, nosaltres tenim una sèrie, un públic que no té xarxes.
1: Clar, també.
0: Hi ha Totes les classes, un perfil de persones de la colònia, yeah, molt concretes, que saps que tots els concerts hi seran,
1: que
0: si no hi són, ui, cosa ha passat,
1: sí, sí,
0: o han tingut un altre truc més important, sí, sí, o no estan bé a qualque cosa, i després sí que hi ha xerxes que veus que sí, que supos que la gent ho veu i ho coneix, perquè...
1: Clar.
0: Sí. Clar, és que en el fons... tots aquests mails que rebem, perquè rebem mails de Setmana de Música Antiga, clar, però també tenim mails d'altres propostes.
1: Clar, clar.
0: Entenc que de qualque lloc mos coneixen, és boca a boca, les xarxes, sí.
1: En el final d'això, vull dir, a mi de la música ja és molt coneguda en aquest sentit, el Manco en el nostre municipi, més enllà també, com sí, parlàvem ara a nivell, sí, per exemple, de la música antiga, com totes les altres propostes també que feis a l'allà de l'any.
0: Després ja també ara hem encetat, l'any passat varen començar, enguany hem fet com una segona edició d'experimentació sonora, un cap de setmana d'experimentació sonora, hi participaren els alumnes de l'escola de Rosa d'Arbens, els de 5 i 6a, bueno, clar, t'obris i cerques coses diferents i jo crec que cada proposta atreu un poc en el seu públic, clar, no? Perquè en aquestes propostes, l'any passat que sí que varen fer un concert, varen fer l'escola en aquest, varen fer l'escola Rosa d'Advents i eren obres que el compositor era allà. Era molt guapo, perquè clar, el compositor te podia explicar un poquet, i clar, aquestes també eren...
1: també.
0: Alguna l'has d'escoltar amb molta predisposició. I bé, no sé per què t'ho deia, però sí, per intentar fer coses, coses diferents, per públics diferents, i la gent se va enterant, la gent se va...
1: En el final d'això i bé, bàsicament per recordar tenim això aquests 3 dies.
0: Exacte,
1: per tornar i tancar
0: dies, pot ser avui, demà i passat demà,
1: que
0: qui tingui ganes avui a les 9 de Vores Parc, a la plaça del Lluminer, demà a l'Iglesi a les 8, l'Iglesi de la Colònia, Sol Negre, i passat demà aquí a Sant Salvador a les 8. Després de cada concert hi haurà això, un petit un refrigeri, qualque coseta per brufar uns socis, socis assistents, que en el final són els que han dit
1: donen
0: sempre
1: sentit a
0: donen
1: feina,
0: sentit
1: que diguem.
0: A aquesta feina, perquè si no és, no té sentit, i això i després ja les dues coses que tenim en mer d'agost.
1: Perfecte, i moltíssimes gràcies, Maria Dunus, de mi, de la música de la Colònia Sant Pere, i això, que vagi molt bé aquests concerts que queden, i ja en parlarem properament d'aquestes altres activitats teves també, que també...
0: Sí, un pas per tot. Però bueno, moltíssimes gràcies també, com sempre.
1: De res, salut.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I no deixant de xerrar de música, perquè l'Obra Cultural Balear d'Artà publica les seves xarxes i ara també ha escrit un correu als socis que diu: amigues i amics, tenim dues grans notícies. La primera és que ja s'han venut més de 350 entrades, repeteix, més de 350 entrades per al concert de Manu Guix més Baba Josifà, que farà el Santuari de Sant Salvador diumenge 26 de juliol a les 21 hores. Marcat en aquest cas com a prèvia de les festes de Sant Salvador. Això ho dic jo, però en aquest cas perquè quedi clar. Diu la segona, és que encara queden entrades a la banda i en tenim per a tu i els teus amics. Tot apunta que serà un concert increïble amb un preu de festes de poble de 12 euros, que només es pot fer a un gran poble com Artà. Les entrades encara es poden comprar a Ticketip fent clic aquí, posen l'enllaç si més no, però bueno, si entreu a Ticketip.com i cercau Manu Guix, per exemple, per parlar algunes paraules de la recerca, segur que vos surt aquest concert d'Artà. Diu, si t'ho compten, t'hauràs perdut. Omplim el Santuari de Música, de Cultura, de Bon Ambient, punts suspensius, de Festes de Poble. Postdata, si encara en queden, també es podran comprar les entrades el dia del concert a la caixeta que muntarem a dalt de tot de les escalonades. En aquest cas, 15 euros. Per tant, serà 3 euros més si les compreu allà. En el cas dels menors de 7 anys, sí, de 7 anys o menys, o manco, no hauran de pagar l'entrada al concert. Així que ja sabeu, si teniu l'entrada, genial, si no la teniu i vols fer ganes d'anar-hi, no vedeu, en aquest cas, diria així. En aquest cas, a través de Ticketip.com o també de taquilla del Teatre Artà, concert al Santuari de Sant Salvador, dia 26 de juliol, que això bàsicament es diu diumenge de la setmana que ve, però és que queda moltíssim i ja. Per tant, en aquest sentit, això, concert de Manu Guix i amb la prèvia de Baba Josifà, aquest grup on hi ha diversos ordenants que hi formen part, que sempre també dins aquest concert de l'Obra Cultural Balear al Santuari, els anys que ho ha fet l'Obra Cultural Balear, sempre s'intenta fer com a grup taloner o duo taloner, el que hi ha hagut cada cas, que hi hagi algun membre del Manco d'Artà, o en ocasions fins i tot la majoria o tots els integrants. Per tant, en aquesta ocasió serà Baba Josifà i després aquest gran concert de Manu Guix, com dic, en aquest lloc idíl·lic, com dic sempre, de l'esplanada de Sant Salvador. Repetit, serà dia 26 de juliol, diumenge de la setmana vinent, a les 21 hores, organitza l'Obra Cultural Balear d'Artà i Ajuntament d'Artà, i així com col·labora també el teatre, i res, per tant, si encara no teniu la vostra entrada, no badis, com diu aquest cartell que han penjat, ja que se n'han venut més de 350 entrades ja a hores d'ara, i per tant, bé, i acaben de públic fa tot just 5 minutets, en aquest cas, i per tant aprofitant també per fer-ne aquesta difusió com a tal. Així que, si teniu l'entrada, genial, simplement esperar el concert, la data del concert com a tal. Si no la teniu i vols fer ganes, evidentment, no espereu el darrer moment. Ticketip.com o la taquilla del teatre són les dues opcions, o després, si més no, si encara en quedessin, el propi entrada del concert, tot i que en aquest cas ja no seran a 12, sinó que seran a 15 euros. I torno a repetir, els menors de 7 anys, en aquest cas no cal que paguin entrada.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com t'he

és un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

és un adagi aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats per buscar la tendresa. Lo és una dita, aquell que preveu val per dos. És un adagi

0: Estima-te.
1: Estima-te.
2: Estima-te. Recicla.
3: Estima-te. Recicla.
4: Estima-te. Recicla.
5: I en aquest cas, vist a través de xarxes, la Fundació de Banc de Sang i Teixit dels Illes Balears fa també una publicació referent a aquestes onades de calor que normalment solen parlar d'onada de calor, ara no sé si parlar en plural o directament dir onada de calor ja indefinida, en definitiva. Diu, com evitar un cop de calor? I segurament ho sabeu, però mai està de més recordar-ho. Repeteix, me sap greu si qualcú diu és que ja ho sabia, però com dic, sempre m'agrada reforçar el missatge. Diu, evitar l'exposició prolongada al sol, o sigui, de manera prolongada, i usar, perdó, i usar sempre fotoprotecció. Evidentment, cadascú, depenent del, això ja ho dic jo, depenent del tipus de pell que tengui, o haurà de ser 50, o pot ser més baix el fotoprotector. Diu, no realitzar activitat física entre les 12 i les 16 hores, i entre les 12 i les 4 del cap vespre, per dir-ho així. A inici de cap vespre. Vestir roba folgada, fresca i de colors clars. I també diu hidrata't regularment, que és el que vols dir també darrerament bastant quan acaba el programa. Això a nivell del cartell, que va amb diverses, diguem-li, vinyetes, bueno, imatges, en aquest cas, en dibuix, diguem-li d'alguna manera. Però el missatge bàsicament és aquest. I a nivell de testa de la producció diu, davant una onada de calor, cuida la teva salut, hidrata't sovint, evita el sol a les hores centrals, menja lleuger, descansa en espais frescos, protegeix-te, és essencial per evitar un cop de calor. Hashtag salut, prevenció i hashtag de benestar. Així que ja sabeu, per favor, responsabilitat.

0: Junta.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
2: I en aquest cas el Consell de Mallorca posa en marxa una nova convocatòria de subvencions per a la premsa de la part forana, que hem de dir en aquest cas mitjans escrits, mitjans en aquest cas radiofònics, tornant a quedar fora un any més, per variar. En fi, el Consell de Mallorca ha posat en marxa la tercera edició del convocatòria d'ajuts adreçada als mitjans de comunicació escrits de la part forana, tant en format paper com digital. Aquesta nova edició disposa d'una dotació de 50.000 euros i té com a finalitat donar suport a les publicacions de diferents municipis de Mallorca. L'objectiu d'aquesta iniciativa és contribuir a sufragar les despeses derivades de l'activitat editorial dels mitjans locals i a reforçar-ne el paper com a eina de cohesió social i de servei públic i garantir així una informació propera i adaptada a la realitat dels municipis de Mallorca. Els ajuts també pretenen impulsar la qualitat i la difusió de les publicacions locals, afavorir la cobertura informativa de les qüestions d'interès insular, donar visibilitat a les entitats socials i fomentar la participació ciutadana en els afers públics. Igualment, la convocatòria promou els espais d'opinió i les aportacions de la ciutadania als mitjans. El Consell Insular d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, Rafael Bosch, ha destacat que amb aquesta convocatòria reafirmem el compromís del Consell amb uns mitjans de comunicació que són fonamentals per a la cohesió dels nostres pobles. La premsa forana contribueix a preservar la identitat local, enriquir el debat públic i ofereix una informació certament vinculada al dia a dia de la ciutadania. Mitjançant aquesta línia de subvencions, l'institució insular vol realçar la tasca que desenvolupa la premsa local tant des del punt de vista cultural i lingüístic com social i democràtic. Aquests mitjans documenten la realitat de cada municipi, difonen el patrimoni, les tradicions i la història local i esdevenen un espai de trobada que afavoreix la participació, el debat i la implicació de la ciutadania en la vida col·lectiva. Podran notar els ajuts als projectes que es desenvolupin en municipis de Mallorca i que tinguin com a àmbit d'actuació un o diversos municipis o una comarca com a màxim de la part forana. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació justificativa de les despeses subvencionables s'ha iniciat el 16 de juliol i romandrà oberta fins al 6 d'agost. Per exemple, esperem que la revista Bell Puig pugui tenir aquest ajut, per exemple, així com tota la resta de publicacions de la part forana, de manera escrites i digitals, que en aquest cas sé que anava fent feina sempre perquè, i jo mateix vaig empènyer en el seu moment de manera directa perquè també les ràdios poguessin tenir cabuda, ja sigui en una altra línia, en una altra subvenció, amb aquesta tantera, però ja les meves trobades en aquest cas no varen ser favorables. Per tant, haurem d'esperar, veurem com avança. Sí que és veritat que no diré que és una mala convocatòria aquesta, evidentment tot el contrari, genial, però també sí que és veritat que se podria ajudar també en aquest cas, no només el Consell, sí, però el Govern ajuda, però posa'm uns requisits de molt difícil arribar-hi. En el cas del Consell també podria estar bé arribar-hi, ja que difonem cada dia, molt de dies, les seves notícies, i he de dir que

cobrar res del consell, perquè qualcú a vegades m'ha dit rebeu, no, llavors puc assegurar que el manco jo no, que jo sabia l'Ajuntament tampoc, tot i que hi ha interès evidentment en que es pugui per part d'Horta es pugui trobar alguna via de finançament extra per tal de poder ampliar la grella informativa i d'entreteniment de Ràdio Horta Municipal. Tant de bo, som el màxim el de més interès, diguem-li així, de que hi hagi més gent, més col·laboradors, més contingut al cap i la fi. En definitiva, enhorabona a totes les publicacions que puguin adherir-se en aquesta convocatòria de subvencions de premsa de la part forana.

0: I en el cas del govern, aprovar una convocatòria de 21 milions d'euros per finançar cursos de formació professional. La Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, si perdó, pensava dir malament, a través del SOIP ha aprovat una convocatòria de subvencions per valor de 21 milions d'euros per finançar cursos de formació professional per al període 2026-2029. L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar graus B, mòduls professionals del grau C que es considerin imprescindibles per donar suport a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge de la resta de mòduls associats al Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència en aquest cas. I ara se me posa una pantalla al davant, perdó. I que no constitueixin un grau B i FEMPO, F-E-M-P-O. Així, aquestes ajudes tenen la finalitat... posar la pantalla, perdoneu, un segon.
1: Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados.
0: Disculpau. Així, aquestes ajudes tenen la finalitat de desenvolupar en el marc del sistema de formació professional el dret a la formació de les persones treballadores ocupades i desocupades, garantint en condicions d'equitat i al llarg de tota la vida una formació professional de qualitat que satisfaci tant el desenvolupament personal com les necessitats individuals de qualificació i requalificació permanents, així com respondre als interessos i les competències demanades, per les noves necessitats productives i sectorials, tant per a l'augment de la productivitat com per a la generació de llocs de feina. Tres línies de subvencions. La convocatòria estableix tres línies de subvencions a les quals els seran d'aplicació tots els punts que estableix aquesta convocatòria, excepte aquells en què s'indiqui expressament el contrari. La línia 1, dirigida prioritàriament a persones treballadores desocupades. Línia 2, dirigida prioritàriament a persones treballadores ocupades. I línia 3, dirigida a persones amb especials dificultats formatives o d'inserció laboral. L'oferta formativa que s'ha de finançar en el marc d'aquesta convocatòria pot ser graus B, certificats de competència, FEMPO, FEMPO, és el període de formació en empresa o organisme equiparat necessari per obtenir un grau C mitjançant la superació dels graus B que el conformen. Mòduls professionals del grau C que es considerin imprescindibles per donar suport a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge de la resta de mòduls associats al Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència i que no constitueixin un grau B. I per altra banda, diu tota l'oferta formativa que s'ha de finançar d'estar inclosa i visible en l'aplicació de gestió ESOIP. Pressupost. Pel que fa al pressupost de la convocatòria és de 21 milions d'euros, en aquest sentit el crèdit assignat inicialment per a la formació de persones treballadores preferentment desocupades és de 10,8 milions, per a persones treballadores preferentment ocupades és de 6,2 milions d'euros i per a persones amb especial dificultat formativa o d'inserció laboral és de 4 milions.
2: Per evitar el col·lapse...
0: I bé, perdó, en aquest cas no m'he donat compte que ja era el chat i per tant s'ha connectat ja amb l'informatiu divendres. En fi, en aquest cas segurament si hi ha més notícies, si no anem enfilant en recta final.
2: Municipal, el 107.3 FM a la colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web www.radioartà.cat.

I una de les coses aprovades al Consell de Govern d'avui, el Govern destina 4,4 milions a renovar el concert de servei d'ajuda a domicili en Barrels i Ales al Llevant de Mallorca. El Consell de Govern ha autoritzat la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència a destinar 4.404.240 € a la renovació del concert en l'entitat Arrels i Ales Mallorca SL pel servei d'ajuda a domicili per a les persones en situació de dependència a la comarca de Llevant de Mallorca, del dia 1 d'octubre de 2026 al dia 30 de setembre de 2027. Mitjançant aquest concert, l'entitat presta atenció a un total de 322 persones dependents. El concert es tradueix en un total de 144.000 hores, a raó de 12.000 mensuals. Aquest concert ja preveu l'increment del preu barra hora, que és de 28,50 € per 2026, un 9,07% més que el 2025, i de 29,71 € el 2027, fet que suposa un 4,25% més que l'any anterior. El servei d'ajuda a domicili està constituït pel conjunt d'actuacions que es donen a terme en el domicili de les persones en situació de dependència a fi d'atendre les seves necessitats de la vida diària, és a dir, serveis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària i els relacionats amb l'atenció a les necessitats domèstiques o de la llar.

0: és etern. El valor de no admetre la por.
1: I recordem l'agenda, en aquest cas, per avui, que tenim diverses propostes. Hi ha, per exemple, el que ja hem explicat de la Setmana de Música Antiga a la Colònia de Sant Pere, a les 21 hores, aquesta formació de músics del Consell de Mallorca. També avui a les 9 també hi ha el torneig de voler platja nocturn 2x2 mist, precisament també a la Colònia, en aquest cas a la platgeta. Després també avui, en aquest cas per a les 9 i mitja, a la plaça Saigo d'Artat tenim Santa del Patrimoni Marina d'Uset, com ja venim explicant. Demà, dia 18, també el concert, en aquest cas del mit de la música, de la Setmana de Música Antiga, que en aquest cas de demà serà a les 8 a l'església de la Caloni. També demà, dia 18, en aquest cas també música per al Centre del Patrimoni Geomètric al Sardín a Navaldesa a les 21:30. Després diumenge a les 19 hores travessa costa de la Colònia Sant Pere dins les festes de Sant Pere 2026. Tancant així ja definitivament tots els actes del programa oficial. A les 20 hores aquest concert a Sant Salvador d'Artà, també dins la Setmana de Música Antiga, després que hem parlat abans. Després el que s'ha fet oficial avui, retransmissió, tot i que ja em va parlar Val de Manuel Galán aquí dimecres, a Radio Tamba exclusiva i abans, per això sempre és important que escolteu Radio Tamba també. Retransmissió en directe del partit de la final del Mundial de Futbol 2026, que és a les 9 de vespre a l'Amfiteatre Navaldesa. L'Ajuntament d'Artà posa aquesta pantalla i la penya mallorquinista d'Artà tindrà el seu estant per poder-se fer soci, renovar qualsevol altre dubte i també amb venda de merchandatge. Cal dir que no hi haurà servei de barra, no n'hi haurà, per pocs dies que hi ha hagut entremig de la semifinal i de final i de més, no s'ha pogut aconseguir tenir el personal, material i tot plegat necessari. Per tant, vos recomanem que cadascú dugui la seva beguda, menjar el que vulgui, si més no, des de casa seva, i o compri els establiments locals d'aquí d'Artà. El partit serà a les 9 i per tant això, suposo que d'un poc abans ja haurà alguna coseta i després pues, el que duri el partit, evidentment si se va a penals o no, o si directament ja hi ha un guanyador clar, que esperem evidentment que quedi cap aquí la cosa. Després ja pegant vot a dia 24, Centre del Patrimoni, Tomorrow, el Teatre Artà i Dancing Queen també el propi dia 24, i també Sobam i la proposta de Lluís Canet i Patricia Paisal, que em van parlar aquí precisament fa ja unes quantes setmanes llargues. Després dia 25, Centre del Patrimoni de Los Band, i també ja en parlarem, suposo, en el següent, el dilluns, dia 27, a les 8:30, a la sala de Poliviment del Teatre, presentació del llibre Llarga la nit d'aquell dia. Presentació de la novel·la de Jaume Morell, Llarga la nit d'aquell dia d'estiu. Basada en fets reals, se'n recorda que les ferides del passat només cicatritzen quan són explicades. A l'acte intervendran Jaume Morell, Jaume Claret i Miquel Llull. Serà dilluns 27 de juliol a les 8:30 a la sala de Palavent del Teatre. Diu, basada en fets reals, se'n recorda que les ferides del passat només cicatritzen quan són explicades. Intervendran Jaume Morell, Jaume Claret, Miranda i Miquel Llull. Organitzen edició en documenta balear i cap vermell amb el suport de l'Ajuntament d'Artà, preu de venda al públic 24 euros i el dia de la presentació 18 euros. Ara, des d'aquí al...

I quan són les de 9 i 10 minuts, perdó, d'avui dia de 7, anem amb Balears Meteo, Molí en Leu, l'estació. Tenim cel serè, els actuïts de 31,3 graus, fins ara marcava 31,4, ha fet aquesta petita baixada. Sensació tèrmica de 39 graus, repetades temperatures de 31,3, sensació tèrmica de 39. La màxima d'avui s'ha arribat als 34,6, a les 16 i 14, la mínima de moment, ho diria així, perquè sempre la mínima ja ho veiem davant del vespre, tot i que realment la cosa està així, 25,3, a les 6 i 35 minuts d'avui de matí, a les 6 i mitja passades. Per tant, diríem que rondejant cap a l'home més proper, temperatures avui entre els 25 i els 35 graus, en el cas de la sessió tanca amb el 10 Balears Meteo. El vent ara mateix de sud-sud-oest, 3,2 en ràfers de 16,1. Màxim ràfer d'avui fins ara, 29 km per hora, les 15:57, és a dir, pràcticament a les 4 del capvespre. La màxima ràfer mensual, per tant, continua la de 57,9 km per hora de ja fa dies. Humitat al 75%, la rebada al punt del 26,4 graus, baròmetre 1012,8 hectopascals, tendència baixant a poc, l'índex ultraviolat per avui 9,2, per demà 9,9, dins l'escala molt alta en dos casos, pluja d'avui 0, per tant continuem igual com fins ara, amb aquest 0 absolut de moment. El Manac sortirà del sol a les 6:33 d'avui de matí, posta del sol previst per les 21:12, sortirà el lluny a les 10:00 i la posta del lluny a les 23:16. Tenim lluna creixent, un 15% il·luminada. I la EMET, en aquest cas en temes de predicció, pel que queda d'avui, marca el cel amb boira, possibilitat i vent en calma, 0% de possibilitat de pluja. Pel que fa demà dissabte, començaria molt anuvolat, de matí poc anuvolat, que vespre i vespre cel descobert, de 0% de possibilitat de pluja en tot el dia, temperatures possibles entre els 22 i 36 graus, sensació tèrmica màxima que pot pujar fins als 41, el vent començaria a l'est en 10, de matí sud-est en 15, cap vespre de sud en 10 i darreres hores nord-est en 5, sense alertes activades de moment a la nostra zona. Pel que fa diumenge de nou, primera meitat molt anul·lat, 0% de possibilitat de pluja. Segona meitat, cel anul·lat amb un 0%. Temperatura és igual, 22:36. Vent de l'est, entorn a 5 km per hora. Per tant, bastant tranquil·la cosa en quant al vent per diumenge. Tot i que sí que inici de dia molt anul·lat i segona meitat anul·lat. Així tot, 0% de possibilitat. Com seria en setmana vinent, dilluns 20, en cel poc anul·lat, primera meitat, i també igualment la segona, 0% de possibilitat de pluja, bé, de fet tots els dies és 0, però bé. Temperatures possibles per dilluns 22:37, en aquest cas pujaria un grau de màxima, el vent de sud-est entorn a 10 km per hora. Passaríem a dimarts 21, cel poc anul·lat 0%, temperatures 23:35, aquí hi ha pujada d'un grau de mínima però baixada de 2 graus de màxima, vent de nord-est entorn a 20 km per hora. Sent així el dia que podria bufar un poc més el vent de tots aquests dies que mos deixa veure hores d'ara, això estem parlant de dimarts. Dimecres dia 22, cel descobert, 0% de baixada de pluja, temperatures 22:34, per tant baixada tant d'un grau de mínima com d'un grau de màxima, vent de l'est entorn a 15 km per hora, i dijous 23, en cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 21:34, baixada d'un grau de mínima, el vent de nord-est entorn a 15 km per hora. Com he dit, tots els dies 0% de possibilitat de pluja, alguns dies més tapat, altres descobert completament. El que queda d'avui marca aquesta possibilitat de boira, ja veurem. En quant a temperatures, si m'ho fixant només en la mínima, veiem com va amb els 22 per demà i passat demà, o sigui, tot el cap de setmana, així com també per dilluns, puja els 23 per dimarts, torna els 22 per dimecres i baixa els 21 per dijous, és a dir,
L'inici de la setmana que ve, bàsicament vendria a ser una baixada de les temperatures mínimes, en aquest cas, que també ven les màximes, ara ho direm. Pel que fa a les màximes, precisament també ho miram ara, dissabte i diumenge també se mantenen, 20, en aquest cas, en els 36, puja els 37 per dilluns, però després baixa els 35 per dimarts, baixa els 34 per dimecres i manté els 34 per dijous. És a dir, així com també ho deim sempre, mínima més baixa seria dijous amb els 21 graus, màxima més alta, en aquest cas la trobaríem dilluns amb els 37 graus de moment previstos per, com dic, dilluns, dia 20. I el dia, el moment que més de vent, ja ho hem dit, seria dimarts dia 21, amb possible vent de nord-est entorn a 20 km per hora. Per tant, això, temperatura la més alta dilluns, que així tot, la resta de dies, no dic que no faci calor, simplement és per allò de dir el dia que la temperatura s'aprova més alta, i el que la mínima més baixa de moment és per dijous, dia 23. En quant a aquest cap de setmana, que el més proper, tenim aquest manteniment entre demà i passat demà, 22-36, ben igual tant la mínima com la màxima. Sí que veure que la sensació tèrmica màxima per demà pot pujar fins als 41 graus, per tant, també no vos quedeu només en la dada de temperatura, perquè després hi ha tot el tema de sensació que vos deim sempre, que evidentment sol estar de cara a l'estiu bastant més alta que la temperatura màxima, diguem-li així, real, per entendre-nos d'alguna manera. De moment, però, sense alertes activades per la nostra zona nord i nord-est de Mallorca, ni per demà ni per passat demà, ni pel que queda avui, si més no. Sí que hi ha altres zones, per exemple, en el cas d'avui, tenint serra, zona serra tramuntana interior de Mallorca i sud de Mallorca, en el cas de demà se desactiva la serra tramuntana i queda interior de Mallorca i sud de Mallorca, amb alerta groga, no ho he dit en dos casos, i diumenge se torna a activar la groga a la serra tramuntana i queda a nivell meteorològic, que diem, zona meteorològica, per ahí queda serra tramuntana interior i sud de Mallorca amb alerta groga, en aquest cas per diumenge. Tant tota la costa de Llevant com tota la costa nord i nord-est, que és el que mos pertoca a nosaltres sortar, cap dels dies, ni avui, ni demà, ni passat demà, estaríem amb aquesta alerta, en aquest cas no groga, que diem, que és l'única que hi ha activada la resta de zones de Mallorca. Com dic, les zones, entre còmetes, que se salven, seria la zona de Llevant, que va això de guanades de més manco Sant Llorenç fins a la punta sud de Mallorca, que deu fer franja més o manco per Campos, Porreres, sí, no sé després per aquí més alta on tallaria exactament, però bé, perquè no marca tots els pobles. I res, i feta per de més Petra o un poc tantes i tot, a Santa Margalida segurament, no ho sé. En fi, en tot cas, tota la nostra zona d'Artam i properes, sense alertes activades ni per avui, ni per demà, ni per passat demà, per altes temperatures, que, com dic, això no vol dir que no faci calor, també cal dir-ho.

I bé, i així programa el punt i final en aquest programa d'avui de capvespre a Ràdio Artà. Són les de 9 i 23 minuts del capvespre, d'avui dia de 7 de juliol. I ara mateix aquí en el nostre estudi és 32,6 graus centígraus. I res, tornem per la meva part, si no és de 9 i tot va bé dilluns, esperi desig. Dilluns dia 20, tot i que recordeu demà de matí dissabtes a la ràdio amb el Miquel Mestre, com sempre, tot i que ara sí que ja des de la setmana passada amb aquest programa on no hi ha participació durant l'estiu, no hi ha participació, bueno, estiu, juliol i agost, no hi ha participació com a tal dels oients, fa ell la selecció com a tal, que segur que també és boníssima i sé que molts també vos encanta i que agraeixo una vegada més, una setmana més, que a pesar d'això, d'aquesta calor i de les dificultats sempre tècniques i de més que hi pugui haver, continua setmana rere setmana amb Miquel col·laborant aquí a Ràdio Artà. Per tant, també és una de les coses que m'agrada sempre, encara que me repeteixi, donar les gràcies perquè no és fàcil. I vull agrair-li sempre públicament, ho faig de manera privada, però també ho vull fer públic. Així que res, ja sabeu tot aquest cap de setmana amb tota aquesta oferta possible que tenim diversa, tant a la Colònia com a Artà, i així que podeu anar amb la majoria de coses, podeu anar tant de bo, i res, dilluns comptarem tot el que puguem, si més no, i això, com sempre, salut. Salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

0: Damià Bosch és president del comitè d'empresa.
1: De fet, és com invertir el procés de l'acord inicial, si t'hi fixes, perquè s'havia...
2: I informatiu divetres.
1: ...professional a CRLT i en contraprestació pagar els dissabtes, això s'ha suspès i, per tant, tornem a activar la carrera professional com ja tenen a l'Ajuntament i deixem en suspensió els dissabtes a fi de que s'aprovin juntament amb CRLT.
0: Una trentena de treballadors havien organitzat dues protestes les darreres setmanes per reclamar el complement dels dissabtes que fins ara cobraven. Fa 5 mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació amb l'Ajuntament mentre es formalitzava aquesta relació de llocs de feina. Ara, una nova interpretació de la interventora accidental l'havia deixat en suspensió.
3: I precisament la gent gran és un dels col·lectius més vulnerables a les temperatures extremes. Els metges els preocupa especialment les persones de més de 65 anys que viuen totes soles. A més d'incrementar-se la soledat a causa de la calor, tenen més risc de deshidratar-se o bé de patir un cop de calor. Els treballadors de les residències de l'IMAS segueixen tot un seguit de recomanacions per evitar aquests casos de deshidratació. Carme Moreno.
4: El conseller insular de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, explica que les treballadores ofereixen de manera continuada begudes per assegurar que els residents estan ben hidratats. En aquelles residències on no hi ha aire condicionat a les habitacions, les persones grans passen la major part del dia a les zones comunes que estan climatitzades.
3: Escoltam així Guillermo Sánchez, el conseller de Benestar Social i el president de l'IMAS.
5: Y en paralelo también se instalan aires acondicionados portátiles para aumentar la presencia, digamos, de zonas climatizadas. Y a medio y largo plazo sí que se está haciendo pues un trabajo de climatización de las residencias, por ejemplo, con la reforma de la planta octava y el módulo de la llar d'ancians seran espacis en els que estaran totalment climatitzats.
3: La metgessa de la família de la SUAP d'Inca, Marina García, ha explicat a IB3 Ràdio que l'estiu incrementa els cops de calor.
6: Animen-los perquè han de fer esport, han de fer una miqueta d'activitat física i social, sortir vespres, sortir ja quan s'ha posat el sol, sortir a fer la volteta, aquí tradicionalment la veïna d'etjava, hi havia les festes del poble, les verbenes, i el que procuram és això, que els nostres predins vagin sortint i puguin saludar veïnats i anar a fer la volteta i fer les quatre feines més de tard.
3: I els experts asseguren que d'aquí a uns anys els termòmetres podrien arribar als 50 graus a les Balears. Això si no, rebaixem el ritme d'emissions de CO2 al planeta. De fet, aquesta setmana han sabut que Barcelona ja es prepara per episodis extrems com aquest.
7: Si arribem als 50 graus, l'ecosistema i les espècies de les illes canviarien de manera radical. Això confirma el vocal del Col·legi d'Ambientòlegs, Joan Lladó.
8: Serien unes illes terribles, tant per nosaltres humans per viure com pels ecosistemes que canviarien de forma radical. Unes illes més desertificades, això és la paraula, menys aigua, menys verd, unes espècies diferents també, en definitiva que canvi i no per bé.
7: L'afectació també tindria un impacte molt considerable sobre l'economia i, sobretot, sobre les persones. Agustí Jansà és doctor en Ciències Físiques.
9: Pot arribar a ser realitat. Això depèn de com ens comportem. Si anem al ritme que anem actualment d'emissions, arribar a 50 graus és qüestió de temps. I quan estem pensant que sigui un desastre, estem pensant en un augment de mortalitat que pugui ser realment important.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30, pendent de l'operació policial que s'està duent a terme al llarg de l'hora baixa, Son Banya Palma, amb un centenar de gent de la Policia Nacional i local contra les construccions il·legals. Victòria Morelles, allà hi ha novetats, Victòria?
11: Bon vespre, doncs. Continua aquí a Son Banya el dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local contra el narcotràfic. Els agents policials treballen en una operació que té com a objectiu desmantellar diversos punts de venda de droga, actuar contra les construccions il·legals vinculades a aquesta activitat i continuar avançant, diuen, en la recuperació d'aquest espai. Fins ara, l'operació ja ha permès la detenció d'una persona i l'enderroc de 6 casetes que, segons la investigació, eren utilitzades per al tràfic d'estupefaents. Ho explica explica Pedro Solà, portaveu de la Policia Nacional.
2: Avui per part de la Policia Nacional hem entrat aquí a Son Banya per fer 6 registres a casetes. S'han incautat diverses quantitats d'heroïna, cocaïna, haixix, marihuana i també base de cocaïna, a més de doblers i diversos útils per la venda i distribució de substàncies estupefents. I per part de la policia local s'han esbocat almenys 6 casetes en la lluita que estan fent en matèria d'infraccions urbanístiques.
11: Una vegada finalitzin els enderrocs, l'Ajuntament de Palma preveu aixecar un mur a l'entrada d'aquest sector de Son Banya per impedir-hi l'accés i evitar que s'hi tornin a construir nous punts de venda de droga.
3: Gràcies, Victòria. I avui han conegut dues detencions pel mateix motiu en dues baralles diferents, una a Eivissa i l'altra a Mallorca.
7: Un jove de 19 anys ha estat detengut, acusat d'haver matat un home a Sant Antoni de Portmany a Hora Baixa amb una botella de vidre després d'una discussió. També a Calarratjada, un home ha estat detingut per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada en una baralla.
3: I Palma tancarà el bosc de Beiva i limitarà l'accés a Burguesa pel risc d'incendi el dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost.
7: També a partir de les 12 del migdia es tallaran alguns accessos a tots els vehicles a la platja de Palma per l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor. Tot això, com explica el primer tinent de batlia de Cor, Javier Bonet, garantirà l'accés a l'aeroport i als hospitals.
12: Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
7: En total, 11 carreteres patiran talls de trànsit a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 més a Menorca i una a Formentera.
3: I el projecte de tren entre Palma i Llucmajor i el conveni ferroviari han marcat una jornada de retrets entre el govern i l'executiu estatal.
7: Això perquè el govern estatal ha reclamat a la Conselleria de Transports la documentació pendent per a continuar analitzant els diferents projectes de tren previstos a Mallorca. Segons fonts del Ministeri de Transports, el secretari d'Estat ha telefonat al conseller per requerir-li una vegada més la informació tècnica pendent del tren entre Palma i Llucmajor. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, assegura que el govern ha enviat al Ministeri tota la documentació requerida, però ha puntualitzat que alguna de la informació que se li ha demanat no s'adequa a les dimensions de la infraestructura del tren entre Palma i Llucmajor. És José Luis Mateo.
13: Nosotros mostramos desde este govern predisposición total y absoluta, la hemos mostrado desde el primer día, para trabajar por Baleares. Y no vamos a cambiar. En ese sentido, se convoque la reunión sectorial, se haya convocado, se haya dejado de convocar o se haya convocado después de 3 años de legislatura. Vamos a seguir trabajando pensando en un único objetivo claro.
3: I competència du als tribunals del decret balear dels TACSI i BTC.
7: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors. El govern defensa la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag.
3: Les donacions en vida han augmentat un 35% en un any a les illes.
7: Durant el 2025 se'n feren 2.800. L'augment de donacions en vida que es va produir l'any passat a les Balears triplica l'increment en l'àmbit estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llompart, membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
14: La donació de béns immobles, si se respecta a les escritures, el que és el valor de referència, o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en doblers, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinària i també la tributació zero.
3: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
10: Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
3: I a l'espera, Toni, que el Mallorca anunciï el fitxatge del migcampista Àlex Sala, hi ha més noms que són d'actualitat al primer equip vermell.
15: Per una banda, el davanter Jan Sales, futbolista del planter, amb presència al primer equip la passada temporada i que ara està lesionat, perllongarà la seva vinculació amb el Mallorca fins a l'any 2029, afegint un any més al seu contracte. L'escoltam.
16: Sí. Tenim l'objectiu aquest de tornar a primera divisió, que ja estic segur que s'acomplirà. Estem tots amb ganes i, bueno, almenys si podem aconseguir l'objectiu de tornar a primera divisió, que segur que sí.
15: Per altra banda, es dona perfecta la continuïtat del migcampista Pablo Torre al projecte de segona. un clip publicat avui a les xarxes socials del club on surt el mateix Torga. Renovat el carnet d'abonat deixa molt clara la continuïtat del càntabre. I avui surt a la palestra un altre nom, el del migcampista Alex Sala, propietat del Lecce. Els italians el volen cedir amb una opció de compra pel Mallorca. Sala només va jugar 161 minuts en 8 partits al passat curs a la Sèrie A italiana. Ocuparia la vacant que deixa Omar Mascarell, que s'ha anat cap al futbol d'Aràbia. Els components de la primera plantilla de l'OU d'Eivissa arrenquen la pretemporada Primera Federació amb les revisions mèdiques, amb l'anunci en la jornada d'avui de la incorporació del mitjapunt esquerrà, ex del Mirandès i Bilbao Athletic, Iker Varela. El tècnic Raúl Llona veu com s'està configurant un equip que pot donar moltes alegries a l'afició local. Però en aquest moment només compta en 15 efectius, i un d'ells és el davanter centre Javi Slava, un dels només 5 supervivents de l'equip del passat.
17: Nos hemos quedado 5 jugadores del año pasado. Ahora, pues bueno, tenemos que hacer un buen grupo, un buen equipo. Creo que los equipos que van a estar arriba son porque tienen un buen equipo, no porque tengan buenos jugadores, y creo que eso es lo que tenemos que intentar desde el primer día y a ver si lo podemos conseguir.
15: I a segona federació ja està en marxa el projecte 2 que el troia l'Atlètic Balears. De moment, amb 9 incorporacions i 4 renovacions, però amb moltes ganes de que a la tercera vagi la vençuda. Pujar a primera es l'objectiu prioritari, ho sap el mateix Troya.
18: La idea es el trabajo, la idea es la continuidad y la idea es el presente, ¿no? El intentar, pues, tener una filosofía de cada día ser mejor, de entrenar cada día por encima de nuestro máximo. Y en cuanto a la exigencia, creo que tenemos la misma, ganar a Yeclano en la primera jornada. Y vamos a aportar trabajo, vamos a aportar un aire nuevo. Lo que se hizo el año pasado se hizo muy bien y yo creo que por un detalle, pues, no se pudo ascender.
15: Un dels que continuen el projecte blanc i blau és Rubén Bové. El migcampista mallorquí no s'amaga a l'hora de cercar objectius.
19: El objetivo es lo de siempre, lo que llevo diciendo hace 2 años, prefiero no decirlo, pero bueno, yo creo que la tercera va la vencida.
15: I pel que fa al poblense, Julián Robles veu com s'està configurant la plantilla amb futbolistes que coneix ben bé per arrencar dilluns dia 20 la pretemporada. El darrer en arribar, Raúl Parada, exfutbolista del Salmantino, Mérida, Ourense, Zamora, Vetusta i Formentera, i que també va coincidir amb Robles, el filial mallorquinista. Defensa esquerrà, nascut fa 25 anys a Palma, Prada es converteix en l'11è reforç d'un poblense molt canviat respecte al passat curs i que només ha pogut renovar a 8 efectius. La final de la Copa del Món entre Espanya i l'Argentina també es viu a les Balears, amb la lògica presència, això sí, d'aficionats del Comitè Nacional, s'hi ha d'afegir la presència de la nombrosa colònia argentina que tindrà el seu punt de trobada a la zona d'aparcaments de Somos amb pantalles gegants per seguir la final, igual que a Son Fusteret, on es concentraran els seguidors de la selecció espanyola. Escoltam els que han de conduir l'animació tant d'argentins com d'espanyols. Per una banda, el mallorquí Jaume Colombàs, animador de la trobada de diumenge a Son Fusteret, i per altra, l'argentí José Luis El Negro González, conductor de l'animació a Somos.
20: Yo no sé hasta qué punto tendremos de aforo, pero yo creo que pueden rebasar las 15.000 personas. A partir de las 6 de la tarde, pues ya empezaremos con la previa y calentando motores y demás. Y luego, pues ya a las 9 a cogernos a lo que haya ahí arriba y a ver si todo se pone de cara. Si tenemos la suerte de ganar y ser campeones del mundo, pues estiraremos hasta las 12 de la noche y luego veremos a ver si la gente baja a Tortugas, que supongo que sí.
21: Va a ser un duelo a nivel de animación Messi-Yamal. Yo soy Messi y a vos te toca hacer Yamal, obvio, querido Colombás, aunque yo sé que te gusta más Messi. Y vamos a hacer el duelo ahí un poco, pero realmente de la fiesta.
15: A Menorca tindran les seves pantalles gegants instal·lades, concretament a la plaça de l'Esplanada, Mahó, a la plaça del Poble de Lleó i a Sant Lluís, en el Pla de Sa Creu, entre d'altres. A Eivissa, a la plaça Espanya, a Sant Eulali, i a Vila, a la plaça Antoni Albert i Nieto, i a Formentera, a la plaça de Constitució de Sant Francesc Xavier. En bàsquet, Íñigo Núñez ja treballa en el segon projecte del Palmer a Primera Federació i, de moment, ho farà només 5 efectius. Otavio Brito, Emil Stoilov, Kevin Torres i els renovats Ángel Comendador i el capità Joan Feliu. És a dir, una plantilla pràcticament nova i encara per completar. Núñez ha estat un dels protagonistes als postres. El sentim.
0: Me han pedido, pues, particularmente y a nivel clasificatorio, nada concreto. Obviamente queremos hacer las cosas mejor que la temporada pasada y lo que queremos conformar es, como decía ayer en la rueda de prensa, pues un equipo comprometido, colectivo y sobre todo que ilusione, ¿no? Que provoque ilusión y que atraiga a que el aficionado venga y se identifique con nosotros.
15: I acabam en ciclisme amb un nom propi del Mauro Schmidt, que ha estat el guanyador a l'esprint de la 13a etapa al Tour de França, un triomf que deixa una jornada més la classificació igual. Tadej Pogacar comanda amb autoritat la Ronda Gala, seguit de Jonas Vingegaard a 3:36. Tercer, Remco Evenepoel a 4:06 i quart, l'espanyol Joan Ayuso a 4 minuts i 22 segons. Que està a punt de ciclisme. Ho deixem fins aquí els esports.
3: Gràcies, Toni. De 8 minuts per arribar a les 8.
1: Chico, al lío, pide un crédito.
22: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
1: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
23: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
26: A partir de les 8 i mitja, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
25: I els postres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
26: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
25: A IB3 Ràdio.
10: Informatiu vespre. I detrás, ràdio.
3: A les 6 ha començat la conferència política anual del PP d'Eivissa, que enguany compta amb la presència de l'expresident espanyol Mariano Rajoy. Dani Manau, bon vespre.
27: Bon vespre. La desena conferència política actual es celebra a l'Hotel Torre del Mar, a Platja d'en Bossa, amb els reptes que planteja el turisme, el motor econòmic de les illes, com a principal matèria de debat. El president del PP d'Eivissa, José Vicente Marigoso, ha dit que aquestes jornades es fan per reflexionar sobre qüestions transcendentals per a Eivissa i el conjunt del país i tornar a revalidar les majories que ja tenen a les properes eleccions. L'escoltem.
28: I revalidar les majories, los ayuntamientos, en el Consell, aportar más diputados al govern de Marga Proens en el govern de les Illes Balears, ¿no? Y si podemos ayudar también al cambio en España, pues eso es lo que vamos a hacer. Para eso nos reunimos este fin de semana y vamos a seguir haciéndolo.
27: La secretària general del PP a les Illes, Sandra Fernández, ha parlat de la importància d'Eivissa en el projecte de Partit Popular a les Illes.
29: El proyecto del Partido Popular y de Marga Proens en el Govern es muy claro, es un proyecto de cuatro islas y para nosotros la isla de Eivissa pues es la fuerza, es el motor que ha sido ya desde la pasada legislatura cuando aquí se gobernaba y nos servían coger muchísimas ideas de las que ya estaban implantando, como por ejemplo la lucha contra el intrusismo y contra la oferta ilegal, que es algo que se está aplicando también desde este Govern y que lo estamos implantando en el resto de los consejos insulares.
27: una conferència que té com a convidat especial l'expresident espanyol Mariano Rajoy, que en arribar no ha fet declaracions, però que sí ha saludat els militants populars d'Eivissa. En aquests moments exposa la seva intervenció, que aborda diferents aspectes de l'actualitat política nacional i de les illes. Demà dissabte continuarà la conferència amb més xerrades vinculades a les inversions en infraestructures, la connectivitat i el turisme.
3: Gràcies, Dani, i més en política i tribunals. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, apunta que Santo Cerdán va obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars durant l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre entre el 2015 i 2024. Maria Tomàs.
2: L'UCO ha detectat que Ábalos i la seva família varen obtenir el seu màxim beneficis entre els anys 2019 i 2023, moment que coincideix en l'etapa ministerial d'Ábalos i en què Cerdán era secretari d'organització del PSOE. L'informe de 163 pàgines també ha detectat ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut per valor de més de 18.200 euros i que aquests correspondrien a una possible font d'ingressos no declarada per l'exdirigent socialista.
3: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver ordenat frenar investigacions que afectassin el govern central. Diu que se sent víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santo Cerdán. González s'ha defensat avui a l'Audiència Nacional, on està investigada per presumpta prevaricació i obstrucció de la justícia dins el cas Leire Díez.
2: Davant el jutge Pedraz, González ha negat cap ordre a l'UCO per alterar causes judicials. Sí que ha admès dues reunions a Leire Díez, que es va presentar com a periodista freelance, però ha assegurat que si hagués sabut que l'enviava a Santo Cerdán, mai s'hauria reunit amb ella. De fet, González afirma que va tallar la conversa quan Díez li va demanar per un comandant investigat pel cas Coldo.
3: El Senat, el número 2 de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha reafirmat la seva innocència en el cas Leire Díez i ha assegurat que no té intenció de dimitir ni tan sols si acaben anant a judici. El director adjunt operatiu de l'Institut Armat ha comparegut davant la comissió d'investigació del cas Coldo.
4: No va a dimitir.
5: De momento, no. Yo estoy aquí por voluntad propia y,
4: no,
5: y por voluntad propia y por voluntad de mis superiores. La expresión de la que ya he dicho que no me reconozco en ella, nunca la he empleado y dudo muy mucho, en cualquier caso, que lo dijera en términos de inhibirse y de apartarse de las responsabilidades que tenemos los investigadores.
3: I seguim avui amb la reacció de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia. Avui, atenció a les declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, qui ha assegurat que la resolució europea corregeix una part del poder judicial i, en aquest sentit, ha encoratjat l'expresident català, Carles Puigdemont, a tornar a Espanya.
6: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo.
3: Són declaracions a Ràdio Nacional de Puente, però, Maria, hi ha hagut més reaccions.
2: Així és, aquestes declaracions, per cert, no han agradat al líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
7: Lo ideal sería que los ciudadanos puedan entrar y salir de Europa y por Europa y transitar por Europa sin que nadie les detenga.
2: Tampoc a Junts, el seu secretari Jordi Turull, a través de la xarxa socialista, ha qualificat de misèria i frivolitat les paraules de Puente. I el líder del Populars, Alberto Núñez Feijóo, també ha respost a aquestes declaracions.
8: Que los ministros del gobierno de España se tienen que comportar como ministros y no como matones y no como activistas.
3: Diversos incendis continuen actius a Guadalajara, Madrid i a Saragossa, també a Andalusia. La situació més preocupant és a Cinco Villas, Aragó, amb més de 12.000 hectàrees cremades i més de 1.000 persones obligades a abandonar casa seva. Més de 400 efectius continuen desplegats en les tasques d'extinció després d'un vespre, segons apunta, molt difícil. L'operatiu s'ha reforçat amb el manco 3 seccions de la Unitat Militar d'Emergències i en recursos arribats de 4 comunitats autònomes.

0: amb avís de tsunami prop de Chiapas, una zona del sud del país i propera a la frontera amb Guatemala. L'exèrcit mexicà, en principi, no ha constatat afectacions greus després del tremolor. També dos sismes de magnitud 5 i 5,6 han sacsejat gran part de Guatemala. De moment es desconeixen si hi hauria víctimes mortals o danys materials. I seguim en plana internacional perquè Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista i dilluns serà nomenat primer ministre del Regne Unit en substitució a Keir Starmer. El polític de 56 anys compleix així la seva ambició al tercer intent després de postular-se sense èxit als anys 2010 i 2015. Burnham ha estat proclamat sense necessitat de votació interna perquè era l'únic aspirant, de manera que heredarà la majoria absoluta que els laboralistes varen aconseguir l'any 2024. L'ex-batle de Manchester compta amb el suport explícit de 379 dels 400 diputats del seu grup. I Donald Trump ha tornat a sacsejar avui la política nord-americana en el seu particular dia de la revelació. Ha tornat a qüestionar les eleccions del 2020, que va perdre contra Joe Biden, i ha posat en dubte el sistema electoral.
1: També ha acusat la Xina de comprar i piratejar dades.
2: Resulting in China's illicit acquisition of...
1: Diu Trump que 220 milions d'arxius de votants dels Estats Units varen ser robats per la Xina i afirma que el servei d'intel·ligència del país varen suprimir de manera deliberada informació sobre la presumpta interferència electoral.

0: I connectam ara amb Menorca perquè acabem de saber que hi ha un incendi agrícola que crema en aquests moments a la finca de Son Pons. A Ferreries s'ha cremat ja una hectàrea. Carles Marques, que més en sabem?
1: Sí, en sabem el següent. Aquest incendi agrícola s'ha declarat a les 6 i mitja, a les 6 i 19 minuts concretament. Els bombers han rebut l'avís, però ha estat perquè s'ha cremat un cable elèctric d'una torre elèctrica a la finca de Son Pons. És una finca que està a la sortida de Ferreries en direcció a Ciutadella. Després, el foc s'ha estès i ha cremat 10.400 metres quadrats, és a dir, una hectàrea de terreny, terreny de pastura. En aquests moments, l'incendi, una hora després d'haver-se declarat, ha quedat completament extingit i han intervingut agents forestals, la brigada aerotransportada, la brigada terrestre, un pick-up, una autobomba, tècnics i agents de medi ambient. I també, pel que fa als bombers, quatre camions, quatre vehicles de bombers i 6 efectius que s'han afegit als 16 efectius de l'IBANAT que han intervingut en aquests moments. Però, com dèiem, l'incendi està completament extingit.
0: Gràcies, Carles. També ha quedat extingit avui l'incendi a Son Servera, un incendi urbà, i també el que afectava la colònia i Campos. I la platja de Punta Xinxó continua tancada al bany. Des de fa dècades hi ha vessaments constants a la zona. Fa un any i mig que Salvan Sabadia fa analítiques per documentar la contaminació i estudien les conseqüències penals que podria tenir per a l'administració. I també encara a Eivissa, després de 10 anys de tramitació, Sant Josep es desmarca del projecte de reforma del passeig marítim de l'abadia de Portmany. Sant Antoni vol mantenir el tram previst al seu municipi fins a Cala Gracioneta, però el consistori josepí, en canvi, demana que es dediquin al fons previstos a renovar la xarxa de sanejament de la zona. Dani Manau.
2: El projecte va arrencar fa 10 anys i ha caducat. L'Ajuntament de Sant Josep vol desistir de la reforma prevista entre Portes Torrent i Cala de Bou i demana que bona part dels 15 milions que havien d'invertir el govern i el Consell d'Eivissa es dediquin a renovar la canalització de la xarxa de clavegueram. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep.
3: Dedicar aquests milions d'euros a la renovació de tota la xarxa de clavegueram de Cala de Bou, a fer unes noves conduccions cap a la depuradora i no dependre només d'una conducció, sinó poder tenir 3 conduccions diferents que en un moment donat, si tenim una fallida d'una d'elles, que puguem revertir a l'altra i no haver de tirar a la mà.
2: Els vessaments d'aigües residuals són una constant a Cala de Bou i Sant Josep considera primordial resoldre aquest problema. La proposta és la de traslladar la xarxa des de primera línia de mar al carrer d'Escaló. És de nou Vicent Roig.
3: Costes no ens ha donat autorització per poder, d'alguna manera, millorar, ni tan sols per poder extreure

0: hem de passar totes aquestes canonades, les hem de passar van de dalt, els carrers caloques, és que pot portar i pot mantenir aquestes conduccions.
1: Per la seva banda, Sant Antoni vol mantenir l'ampliació del seu passeig marítim fins a Cala Gracioneta, tot i que haurà de reiniciar-ne la tramitació.
2: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Es divendres i volen repassar, com sempre, les estrenes cinematogràfiques. Toni Escanelles, aquesta setmana, grans històries, grans nissagues i, com sempre, un pot d'humor.
3: Sí, grans històries, possiblement la més gran de tots els temps i contada per un dels grans cineastes a l'hora de fer això de contar històries és qui ho fa millor. Parlant de Christopher Nolan, parlant de l'Odissea.
4: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
3: Contar-vos l'argument seria absurd, ja el sabeu tots, però l'èpica que és capaç d'evocar Nolan no la pot posar ningú més, per això dir-vos que l'interpreten els top del moment, com són Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron i un bon grapat més d'artistes. Ni sagues com la que narra Homer, ni sagues de terror com la següent proposta, Possessió infernal en flames.
5: Què ocorre?
3: L'Odissea és anglesa, aquesta altra és americana, una és una superproducció, l'altra no tant, una té els millors actors, ja ho heu sentit, i els més actuals, l'altra un repertori més pensat per fer por que per guanyar premis. Després de morir el seu home, una dona cerca consol en la família d'ell, que viu una casa aïllada, però la reunió acaba en experiència infernal i en possessions, evidentment. Com infernal són les vacances de la darrera que vos duim, espanyola, i que es diu Ni contigo ni sin mi.
6: Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está...
3: Espanya, si vol fer riure, has de tenir Carmen Machi, els de La Hora Chanante o Paco León, i si no, pots provar-ho en Gorka Ochoa. Ell fa de loser, com sempre, que acaba de deixar la dona, que se'n va a una casa de la platja i el seu millor amic va amb ell per oblidar les penes, això tant dels 70, i la nova lota del seu veí, o sorpresa, és la seva ex. Per poc que penseu, ja teniu tota la trama, per tant, podeu riure o podeu plorar. També estrenen un altre drama americà que es diu Omaha, Família i Plors, i un altre anglès que es diu Hombres de Acero, d'acció i de presons. Per tant, teniu on triar, salut i cinema.

0: I avui a jornada de reflexió per al Sineuès, després d'una dura i divertida campanya, demà han de votar qui serà el MUC i la MUCA del bienni 2027-2028. Amb les votacions encalenteixen motors i engalanen i engeguen així el compte enrere per al MUC, que se celebrarà el segon dilluns d'agost, dia 10. Enguany aspiren a ser els protagonistes tres colles de joves.
1: Unes eleccions a Sineu on els candidats han hagut de fer campanya. S'hi han presentat tres colles de MUCs i MUCs. Les xarxes socials han estat un bon canal per promocionar-se i els candidats hi han posat a prova la seva creativitat.
0: I acabam amb la música de Joan Miquel Oliver, que du el seu disc Roïssos damunt l'escenari a Manacor. Res d'aquí uns minuts a les 8 serà la Torre dels Aneguistes al Museu d'Història de Manacor. De Ferra.
2: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.

Yo, Moscow. ¿Y tú?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: alıyorlar. Sensen bunu.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

La noche me confunde.

La noche me confunde. Get ready, baby.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

ulls amb mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vent, cor de car, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar el vent,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Kauangari. Che mina de Shankar. Si li deixam un coixí per a la Montescavall.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Artanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Dale, verdad. Sensei.com.
1: Ciao, Pascal. ¿Y tú?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.